Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 96%.

0: Camins, queixes són nous.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 13 graus
0: i una humitat del 97%.

0: Avui hi ha un caos difícil d'explicar a Rodalies. Un caos provocat per aquestes incidències del temporal, sí, però també per una cosa que, en un servei públic, és encara més difícil d'entendre. La falta d'informació, la falta de coordinació, la falta de responsabilitat. Durant unes hores hi ha hagut trens que no circulaven, d'altres que sí. Hi ha hagut línies afectades, estacions plenes, passatgers que no sabien si esperar, si buscar una alternativa o si tornar cap a casa. I el més sorprenent del que ha passat des de les 6 del matí és que, en molts casos, tampoc ho sabien els treballadors que tenien davant. Avui hi havia informadors a les estacions, però els informadors deien que no sabien què passava. Literalment deien que esperaven informació de dalt. A Granollers, per exemple, pels megàfons, s'anunciaven trens que no passaven. I els mateixos informadors explicaven als passatgers després, hores més tard, que aquells trens doncs, no circularien, per tant, que no fessin cas a la informació que es donava per megafonia. És molt difícil d'explicar el que ha passat avui, perquè si el sistema d'informació d'una estació anuncia un tren, però un treballador que és allà diu que aquell tren no passarà, la pregunta és qui està dirigint la informació? Qui decideix què s'explica als passatgers? Qui comprova que allò que s'està anunciant és cert? I encara més, Rodalies ha publicat a les xarxes un missatge, arribava a un quart de set del matí, un missatge amb un enllaç per consultar l'estat del servei, un enllaç que no funcionava. Han passat més de 30 minuts abans que aquell missatge fos retirat de la xarxa. I mentrestant, doncs els mitjans hem intentat saber què passava, però no rebíem informació. De fet, la resposta que arriba és que és gairebé surrealista. Hi ha trens que funcionen i trens que no. Però no sabem quins, ni quan. Funcionen, sí. Però potser passen o potser no. I això és el que avui crec que hem de discutir, i ara en parlarem també a l'Àgora, perquè una incidència pot ser inevitable. La desinformació no. Un temporal pot afectar una infraestructura, però el que no hauria d'afectar és la capacitat d'un servei públic de donar una resposta clara. I aquí apareix una qüestió més de fons. Els maquinistes consideren que les vies no són prou segures per circular-hi. Però Adif diu que sí que ho són. I aquesta discrepància no és menor, perquè quan parlem de seguretat no podem funcionar amb dues versions. Hi ha algú que ha de prendre una decisió i algú ha d'assumir aquesta decisió. Si els maquinistes consideren que no és segur circular, de fet, una part dels maquinistes, diguem-ho tot, doncs cal explicar per què. I si Adif considera que sí que ho és, també cal explicar quin és el criteri i, sobretot, qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió. Perquè imaginem-nos en qualsevol lloc de treball. Arribem a la feina i diem que considerem que el nostre lloc de treball no és segur. I l'empresa diu sí que és segur. Aleshores, qui decideix? Qui respon si alguna cosa va malament?
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música, el teu ritme.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 97%.

0: global, el que té a veure el funcionament normal de les infraestructures. I si això, el diagnòstic ja està clar, el que caldrà és un pressupost públic adequat. Per cert, per això cal un debat públic que no estigui basat en la fal·làcia permanent de que aquí no només cal gastar millor que cal, sinó que segurament cal gastar més. I tres, bueno, jo és que a vegades sentim determinats responsables públics donant lliçons desprioritzar el funcionament dels serveis públics, de l'administració, de la política diària durant més d'una dècada té conseqüències. I, per tant, segurament s'ha de responsabilitzar els qui ara manen. Què estan fent vostès? Però jo crec que en una taula d'anàlisi el que necessitem també és veure quines són les responsabilitats que ens han portat fins aquí, perquè en 2 anys no ha passat això. I els governs de la Generalitat de Catalunya alguna responsabilitat hauran tingut també en què han prioritzat i què no han prioritzat, no? I jo crec que part de la discussió pública que tindrem els propers anys tindrà a veure amb el funcionament dels nostres serveis públics, i crec que per trobar bones solucions doncs caldrà entendre el cost que té fer l'idiota, parlar del no-re i sobretot per evitar-ho pel futur, perquè quan el debat públic està basat en la nada, doncs deixem de prestar atenció elements que tenen conseqüències més enllà de que, com és evident i ho heu apuntat tots, hi ha una vaga encoberta. I això és un problema, perquè la vaga, que és un dret molt important de totes les constitucions liberals, el fer frau de llei amb elles, el que provoca és reaccions que acabaran qüestionant i limitant molt aquest tipus de protestes, perquè el que no pot ser és que un col·lectiu professional, de forma sorpresiva, a la matinada, decideixi i tingui la capacitat de bloquejar un país sense conseqüències. De la mateixa manera que...
1: És un bon tema, Nacho, perquè al final una empresa, qualsevol persona que ens estigui escoltant que treballi una empresa, si va al lloc de treball i diu jo no em sento segur, me'n vaig a casa, això té conseqüències.
0: Sí, sí.
1: Clar, si l'empresa no et diu que no és un lloc insegur, tu has d'anar a treballar. Llavors aquí no entenc per què es permet això i no ningú fa res. No, s'han d'assumir responsabilitats.
0: Bueno, hi ha col·lectius professionals doncs, que tenen més poder que d'altres, no? Els taxistes, per exemple. Tot el que té a veure amb el transport té un poder brutal. I un taxista pot col·lapsar el centre de Barcelona i segrestar qualsevol institució. De fet, ho han fet durant molt de temps, diguem-ne, i sense cap mena de conseqüència.
1: Mira, ara... perdona, Nacho, que tallis, que està parlant el president al Parlament. Sentirem la primera valoració del president del que està passant aquest matí amb Rodalies.
2: Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. Normalització política a Catalunya, que sempre ha defensat, i victòria de la convivència. I de cara al futur...
1: Ja el sentirem parlar de Rodalies.
2: O coalició involucionista, i la pregunta és on són vostès. O coalició progressista o coalició involucionista. La pregunta és on són vostès, en PP, Vox, coalició involucionista o en coalició progressista. Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
3: Per repreguntar, té la paraula la...
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 97%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: que comenci la campanya?
1: Hi ha gent que li fa por que puguem fer una campanya electoral on es pugui parlar de les coses que preocupen a la gent. Què passa? Que no es vol dir què és el que es pensa fer amb el tema de l'habitatge per part d'alguns. Aquí la qüestió no és si és contra uns o és contra altres. En part és contra el sistema.
0: Això el que deia Pepe Álvarez, també reaccions de Jordi Turull, secretari general de Junts, que confirma el que deia ahir al matí de Catalunya Ràdio, que no investiran Pedro Sánchez.
2: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats, és a dir, l'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera, una ceba, sempre trobant excuses, tot s'ha anat retardant.
3: Ara ja ni a canvi de res ni no a canvi de res.
2: Amb aquest senyor no, és impossible, perquè és que no ha complert.
0: Són declaracions de Turull a TV3.
4: Doncs ara en parlarem, perquè clar, tot això també, potser no sé si cal emmarcar-ho o no en aquí, David, però aquest conflicte laboral, si volem també entre maquinistes o de seguretat, com diuen ells, també s'emmarca en un context de precampanya. I aquí també suposo que tothom vol jugar la seva partida.
5: Ricard, estem amb les eleccions, Mari Carmen. I a partir d'aquí veurem circus connectats i multiplicats un darrere l'altre. Val? I la primera serà aquesta vaga general, que és una vaga general que evidentment doncs té una estratègia de col·laborar amb la mobilització d'una part de l'electorat, per tant té una vocació estratègica política, i a partir d'aquí jo crec que veurem, serà una campanya que veurem moltes coses sorprenents, no? Moltes coses sorprenents de tot, no? És a dir, és una vaga general doncs, que es convoca per anar contra l'oposició. Bueno, primera singularitat històrica que veurem, no? Bé, i respecte a el que diu en Jordi Turull, es pot entendre tal com acaba la legislatura que digui això, però jo d'ell, francament, em preservaria bastant aquestes opinions finalistes, em dedicaria a intentar treure el millor resultat i després veure què es fa, perquè per activa això es pot entendre, però la passiva del que diu doncs tampoc té gaire sentit, no?
4: Eva.
6: Bueno, doncs si no investirà Junts a Pedro Sánchez, aquí investirà Feijó. Perquè clar,
4: ni Feijó ni
5: Sánchez. Estava dient exactament això. Que no seria molt intel·ligent dir això.
6: Em sembla que bueno, hem somrigut tots aquí a l'estudi, no? Quan hem escoltat a Turull, perquè clar, és a dir, jo crec que els ciutadans en general a Catalunya i a l'Estat, no? I això també és el que ha alimentat l'extrema dreta d'una manera equivocada, però volen utilitat de la política. De fet, és la seva feina, no? I per això en una societat complexa demana acords, no? Que és el que parlàvem abans. Doncs, si tu ja d'entrada, com a partit, en el cas de Junts, és que jo allà ho investiré Feijó, el qual no crec que solucioni el govern del PP i Vox res del que estem parlant avui dia, començant de les rodalies i acabant per a tot, no? Ni per la llengua, ni per l'autogovern, ni per la sobirania, ni per res de res. Llavors, què aniran a fer Junts allà als passadissos del Congrés, a fer bocates? Vull dir, em sembla absurd de partida i dir això, no? Però de fet tampoc em sorprèn excessivament, donat que de les 40, penso que són 47 lleis que ha tirat endavant amb els socis d'investidura, exceptuant Junts en el Congrés, aquesta legislatura Pedro Sánchez, Junts gairebé no n'ha aprovat cap, però
7: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
8: La banda sonora del teu dia.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 97%.

0: teva emissora. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, sí, aquesta sí. Música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió. Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma a casa i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a 6:00 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a 8:00 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre Octubre Teatre. L'obra que es farà és porta per títol Un tal César, de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45 a 50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
3: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
2: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56 a 68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riu de Llots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de Libre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve.
2: I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: En punt les 11 del matí. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. A l'R1 només hi ha trens al tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes i les línies R2 Nord i R4 continuen sense trens cap a la Pota Nord. Hi ha servei alternatiu per carretera. El govern culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies. El president Illa es compromet a demanar explicacions al sindicat, mentre que el principal grup de l'oposició, Junts, anuncia al matí de Catalunya Ràdio una denúncia contra Renfe i Adif. Les pluges torrencials castiguen a Baix Ebre, sobretot en municipis com Xerta o Paüls. Protecció Civil manté aquest matí activat en situació d'emergència el pla Inuncat per donar la màxima resposta als efectes dels aiguats. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obligui a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia els propers dies. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als kibbutz a tocar de Gaza, escenari dels atacs. El debat és si cal enderrocar les cases o cal mantenir-les així com a elements de memòria. Més de 300 persones es concentren en un edifici del barri de Sant Andreu de Barcelona per impedir el desnonament de 50 persones que hi viuen. Està bé prevista a primera hora del matí, però no hi ha presència policial ni tampoc ha arribat la comitiva judicial. I l'oscaritzada actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros passarà pel Bages per rebre un dels premis d'honor del CLAM. Segons us avança aquesta emissora, el Festival Internacional de Cinema Social es farà del 23 d'octubre a l'1 de novembre entre Manresa i Navarcles.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aquesta matinada passada, Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors i amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. En aquest comiat ha fet un gol de penal i dues assistències, 3-0, davant la selecció de Benín. La selecció espanyola de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir, 1-2 davant Croàcia amb dos gols de Mikel Merino. A l'Eurocopa de bàsquet, el Manresa juga avui a quarts de nou contra l'Ulm i a la Champions de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta Novi Belgrat a 2:15.
0: I el temps s'obriran clarianes amb més estones de sol, però aquesta tarda s'esperen nous ruixats, començaran pel nord del país i de manera dispersa arribaran a la resta del territori. Al voltant de la serra prelitoral no es descarten alguns xàfecs intensos i amb tempesta. Acabarem el dia amb tramuntana i mestral.
2: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Com us dèiem, el servei de Rodalies reprèn de forma progressiva la circulació de trens que des de primera hora d'aquest matí no han funcionat amb normalitat i han provocat el caos ferroviari entre el...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 97%.

0: Ampules, 12 del migdia. I hi ha data per la convocatòria de vaga general. L'han proposat per l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la campanya electoral. L'Ajuntament de Barcelona demana suspendre el desnonament de 50 veïns previst aquest matí en un bloc de pisos al barri de Sant Andreu. Unes 300 persones continuen concentrades allà per aturar-lo. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en situació d'emergència davant la previsió que encara hi hagi aiguats les pròximes hores. Des d'ahir a la tarda, els bombers han fet 300 serveis, sobretot al Baix Ebre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir més de... Xerta, Cambrils i Castelldefels són els municipis amb més comunicació d'incidents. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. El sindicat de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern de Pedro Sánchez no té capacitat real de negociar. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als quibuts a tocar de Gaza, que són l'escenari dels atacs, el debat és si cal enderrocar les cases o bé cal mantenir-les com a elements de memòria. Arrenca la Fira del Llibre de Frankfurt amb la presència d'una quarantena d'editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull impulsa la traducció de les obres catalanes a altres llengües amb més d'un centenar de reunions amb editors d'arreu del món fins diumenge, que és quan s'acaba el certamen.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugadora han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. La selecció espanyola masculina de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir van superar 1-2 Croàcia amb dos gols de Miquel Merino.

0: I a l'Eurocopa de bàsquet, avui el Manresa juga a quarts de nou contra l'Ulm. A la Champions de Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat, a 2:15.
1: I el temps tarda menys inestable que ahir, però encara amb ruixats i alguna tempesta al voltant de les comarques del prelitoral i Pirineu. Localment, amb forta intensitat, però ja no torrencial. La temperatura encara elevada baixarà demà i de manera notable al matí de divendres.
2: Trescat Info.
1: 12 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Doncs bé, l'11 de novembre hi haurà vaga general per l'habitatge, segons informa El País. Ho han acordat els principals sindicats de la...
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 97%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1900...

1938 d'Axis Produccions. Al març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar a l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Nou dia de caos, confusió i descontrol a Rodalies. Els maquinistes s'han tornat a plantar. Alguns, els del sindicat majoritari CEMAF, s'han negat a conduir els trens perquè volen tenir més garanties de seguretat, perquè arran dels últims dies de pluges no hi hagi el risc que es repeteixi un accident com el del gener passat a l'R4, a Gelida, quan un despreniment va provocar el descarrilament d'un tren i la mort d'un maquinista en pràctiques. El director de Rodalies el responia a això.
2: No estem davant d'un problema de seguretat. No estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent el sindicat majoritari de maquinistes.
1: Però sigui quin sigui el problema, el resultat és el mateix que fa 9 mesos. Paràlisi a Rodalies i desesperació dels usuaris.
3: Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. I és que la Renfe tampoc ha posat carrefors. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós.
1: Un dia més, informacions contradictòries. Per megafonia s'anunciaven trens que no existien i la mateixa companyia donava dades errònies.
4: No funciona, que digan la verdad. Que no funciona toda la R1. Y no nos dan alternativa. Como perros. Y luego búscate la vida. Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte. Y no es cierto.
1: Dia difícil també per als informadors.
5: És complicat perquè uns no paren, no tenen la informació adequada a vegades. Estem fent el que puguem.
1: I també per als conductors d'autobusos. Si no hi ha trens, es col·lapsen tant les línies regulars com els vehicles de reforç del tot insuficients que posa Renfe.
6: Sí, hoy es un día de hacer más horas, trayectos de muchas paradas. Sí, hay compañeros que es la primera vez que lo hacen.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida ens despleguem a les zones més afectades per aquest nou caos. A Rodalia, serem a Sants, a Mataró, a Vilanova i la Geltrú i a Sant Vicenç de Calders. Marc Vidal, bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Estel.
1: Tot aquest col·lapse derivat de la negativa d'alguns maquinistes a conduir trens, per si les vies no són prou segures, després dels estralls dels aiguats dels últims dies. Per cert, que estem pendents de saber algun detall més del cos sense vida d'una persona que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ho acaben d'anunciar els bombers. De seguida intentarem esbrinar-ne més detalls. Les pluges d'ahir van afectar novament les Terres de l'Ebre.
7: I en especial Xerta, el Baix Ebre, hi van caure 110 litres en poca estona.
8: Allí devia baixar un metre d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, seca, no hi ha arbres, se va cremar tot. Això no ho he vist mai.
9: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot.
1: També va haver-hi inundacions al Garraf i al Camp de Tarragona.
7: La tempesta, amb molt aparat elèctric, també va comportar molts problemes a l'aeroport del Prat. Des de la tarda s'han hagut d'anul·lar 150 vols.
1: També hi connectarem amb l'aeroport i la pregunta de cada dia. Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: A partir d'ara, què? Quan podrem respirar tranquils d'una vegada?
10: Respirar tranquils d'una vegada divendres, que serà el dia assolellat ja al 100% de Catalunya, i a més a partir de demà al vespre nit i divendres al matí bastant més fred. Quan ens llevem demà, però sobretot divendres al matí, roba d'abric en algunes comarques. Això per una banda, el respirar tranquils de divendres. Per altra banda, el que pugui caure aquesta tarda a l'entorn de comarques que envolten el prelitoral o el Pirineu podrien ser localment forts, però no torrencials, és a dir, dels 40 litres en 30 minuts, que és molta aigua en molt poca estona, baixaríem a 20 litres en 30 minuts. Per tant, es va desgastant aquesta inestabilitat, però encara pot ser viva unes hores més.
1: I demà la cua d'aquesta inestabilitat abans d'arribar divendres.
11: Estem amb tu des de 1985.
12: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
11: 107.6 FM.
13: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 75%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió. Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 17:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte "Hi ha un fantasma a casa" i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo "El Pomari de l'Emili", enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre "Octubre Teatre". L'obra que es farà porta per títol "Un tal César", de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45-50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
3: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
2: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56-68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de l'Ibre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve. I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
2: Ara estem això treballant. Tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot que s'ha obert força al cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
7: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior.

0: Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
1: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
2: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
4: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
3: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
5: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
2: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
3: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
2: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
3: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
7: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
8: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
3: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
2: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
9: D'una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei, autobús fins Massanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
10: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res. No ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar. A sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot. I pensem que no duri més de 2 setmanes perquè això ja si no serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
9: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
2: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
12: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
11: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics, Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
2: Anem sobre el terreny per detallar doncs, totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
13: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
14: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
13: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
2: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
16: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat amb totes les poblacions afectades.
15: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
0: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
2: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
0: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
18: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
2: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
20: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
19: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
21: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
19: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
2: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
22: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
23: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari
1: tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
22: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
2: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
5: Tàrrega és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
4: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
2: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement. Ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
23: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
24: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
23: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Vila de Cavalls i Matadepera.
2: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
26: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
27: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
25: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
2: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
28: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
3: van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils amb un codi QR i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
28: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
2: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
0: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
2: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
6: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
7: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: A la Champions masculina de bàsquet, el Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
8: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
9: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
8: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
6: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
10: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:45, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
14: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
12: La tradició es mou si la mous tu.
14: Tota la informació a firamediterrania.cat.
29: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
30: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents. Però tot i així, la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. publicada el 1834, de com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma». «Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?». «Ah, ho veieu? Una escopeta». «És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol, o li vas canviaré per alguna altra cosa». «Què és a casa, el senyor, jaia?». «Sí». «I què fa? Que reposa?». «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
29: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
13: Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
15: La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
2: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
2: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
17: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
0: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés Vallès tombés els decrets d'habitatge.
2: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
0: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
2: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
0: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
2: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
6: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
5: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas, per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
2: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha represa el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
18: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
19: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
18: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
20: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
2: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
18: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
2: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
18: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
15: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
13: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
18: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
2: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
7: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori.

0: Menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com per exemple el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
2: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb tres màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries. Ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
3: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla, que era intransitable per les pedres.
2: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
4: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
5: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. La seguida, Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
6: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
7: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
6: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
8: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
6: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si ha personat la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
10: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari
4: tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
9: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada

0: ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
2: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
1: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
3: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no se n'ha construït cap.
4: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, bueno, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
3: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molins número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
1: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
2: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
1: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
5: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
2: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
1: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
2: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
1: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer 2 processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les photographes pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
1: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
2: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
10: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per Valls.
9: Les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
11: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
12: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
11: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Ralià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
13: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
14: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
13: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
11: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benín, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
15: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
11: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Miqui Romagosa.
16: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
11: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Un darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que han provocat aquest matí els maquinistes a Rodalies. Han al·legat motius de seguretat per no pujar els trens. I fins a quarts de 10 el servei ha estat pràcticament aturat. El govern parla de situació inadmissible. També us hem explicat que aquest matí s'ha trobat el cos d'una persona dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès, a la Ronda Nord de Granollers. Hem connectat amb Xerta, també, al Baix Ebre, que és el municipi més afectat pels aiguats que vam tenir ahir. Tot això ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem donar continuïtat a una informació de la que hem estat pendents al llarg de tot el matí també en aquest Catalunya migdia, que és aquest desnonament de vora 50 famílies del barri de Sant Andreu. I connectem, Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez. Ana Alfonso, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers del voltant i sembla que l'arribada de la comitiva judicial és imminent. Des de les 7 del matí i durant tot el dia, centenars de persones s'estan concentrant al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament de 50 persones. Avui mateix, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge han demanat que es suspengui el desnonament, una petició que, segons la coordinadora síndic d'Habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
4: Segurament, si a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
2: Sobre Habitatge, Esquerra Republicana mou fitxa i registra una proposició de llei al Parlament per forçar que els lloguers tinguin una durada mínima de 7 anys i que siguin indefinits en cas que el propietari sigui un gran tenidor. La portaveu del grup parlamentari republicà, Esther Capella, ha defensat que Catalunya té eines per regular-ho i que els ciutadans no poden esperar més temps.
5: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya. El govern es va comprometre a impulsar una llei d'arrendaments urbans. No ho ha fet.
2: El jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final de la campanya també demanarà explicacions al director del Departament d'Afers Econòmics de l'executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Air Europa el 2020, tal com apunta la querella de PP i Vox. I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la i deixen clar que han proporcionat tota la informació necessària a l'Organització Mundial de la Salut, que n'hi reclama, però més, davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera russa. Anem a Moscou, Cristina Solias.
6: Bona tarda. En un comunicat, l'organisme rus de salut pública destaca que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, les autoritats russes continuen sense donar cap pista sobre les causes de la mort de la treballadora, que va patir una malaltia pulmonar fulminant. Segons la premsa local d'Irkutsk, els metges que van tractar la víctima continuen parlant d'un cas de pesta pneumònica. En canvi, des del Kremlin acusen els mitjans d'estar escampant notícies falses i asseguren que mantenen informada l'OMS. Les alarmes s'han disparat després d'una alerta de l'ambaixada nord-americana a Moscou, en què aconsella als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, que segueixin les recomanacions sanitàries i que evitin els hospitals.
0: Passant 4 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia.
8: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
9: La banda sonora del teu dia.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 60%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir del setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Les 4, bona tarda, benvinguts. El servei de Rodalies es recupera a mig gas amb retards i cancel·lacions després del caos d'aquest matí que ha deixat els usuaris sense trens per la plantada dels maquinistes que al·legaven problemes de seguretat. Renfe assegura que les condicions de la xarxa estan garantides i que el problema de fons és un conflicte laboral. I els bombers localitzen un cos en un túnel a les Franqueses del Vallès que encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat en previsió de més pluges aquesta tarda i demà, que no serien torrencials. Xerta, el Baix Ebre comença la neteja de l'aigua, el fang i la brutícia acumulats a la gran majoria del nucli urbà per les pluges d'ahir. Veïns, voluntaris i bombers treballen per tornar a la normalitat el més aviat possible. I mentrestant, al poble hi ha malestar perquè l'alerta va sonar quan l'aigua ja havia arrossegat tot el que va trobar. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge. Serà dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions, que es reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. I centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona des de primera hora del matí per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament i la Generalitat han demanat que se suspengui el llançament. Els Mossos són molt a prop del bloc esperant instruccions. Carles Puigdemont valora posposar el seu retorn a Catalunya fins passades les eleccions generals del 29 de novembre en funció dels tempos del Suprem. Avui el tribunal ha fet el següent pas i ha donat 5 dies a les parts perquè responguin si ha d'aplicar-la als líders del procés després de la sentència del Constitucional. Junts avisa que no cediran els seus vots de nou per investir Pedro Sánchez. I una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia que ha causat grans danys en infraestructures energètiques i militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin. I en temps de cultura us explicarem que el Ministeri distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. El jurat afegeix que la seva proposta musical és ambiciosa, innovadora i transformadora.
2: Esports. El Barça intenta tancar la renovació de Patri i Jarró abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, el club i la capitana han apropat posicions les últimes setmanes. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós jugat a l'estadi monumental de River Plate. Un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. I a l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet a 2:15, Manresa-Ulm, a la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 53%.

És la història de l'estiu. Teníem 17 anys. Què maco estava el poble amb tants handes, tanta vida i tanta festa. Com trobo faltar la festa. Collons, ajuntament, que no ho sent.

0: Bona tarda, són les 5. I comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: De l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona, la B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues, on hi ha un sol carril obert a la circulació, i l'autovia de Castelldefels, la C31, a l'altura de Bellvitge, a l'Hospitalet, també direcció d'entrada a Barcelona.
0: El servei de Rodalies es recupera mig gas amb retards i cancel·lacions després del caos d'aquest matí, que ha deixat els usuaris sense trens per la plantada dels maquinistes que al·legaven problemes de seguretat. Renfe assegura que les condicions de la xarxa estan garantides i que el problema de fons és un conflicte laboral. Els bombers localitzen un cos en un túnel de les Franqueses del Vallès que encara no s'ha identificat. Seria la tercera víctima mortal pels aiguats que afecten Catalunya des del cap de setmana passat. Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat en previsió de més pluges aquesta tarda i que...

0: demà, però no serien torrencials. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions, que reuniran, de fet, aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne també més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. El Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència al Constitucional. Una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia que ha causat grans danys en infraestructures energètiques i militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus, Vladimir Putin. I el Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat a Mèxic com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. El jurat afegeix que la seva proposta musical és ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça intenta tancar la renovació de Patri i Jarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i jugadora han aprovat posicions les últimes setmanes. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós. Un altre jugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. I a l'agenda esportiva d'avui dimecres, a l'Eurocup de bàsquet, a 8:45, Manresa-Ulm, i a la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
0: I repassem també la previsió meteorològica. El temps serà insegur aquesta tarda amb ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Se n'esperen d'intensos a punts de les comarques de Girona, també al centre del país i al prelitoral, sense repetir, això sí, la torrencialitat dels darrers dies. L'ambient serà càlid i el trobarem al litoral amb màximes a l'entorn dels 28 graus.
2: Trescat Info.
0: 5:03. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6. I comencem. Aquest és el retrat sonor que sentirem que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
3: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaré autobús a veure si arriba.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 44%.

0: Scat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent una actualització breu de la situació de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'AP7 del Papiol a Sant Cugat del Vallès en direcció a Girona perquè hi havia un accident, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la Ronda de Dalt amb una llarga cua entre Cornellà i Vallcarca en sentit Besòs.
1: I pel que fa a Rodalies, funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. I es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del passat cap de setmana. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts a Granollers i a Pineda. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions que es reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. I el Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. Ada Colau guanya punts per liderar la candidatura de Front Ampli, l'espai polític a l'esquerra del PSOE, a les eleccions generals. Més Madrid ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona per ser presidenciable a la Moncloa, tot i que el seu nom desperta incomoditat dins d'algunes formacions que integren Sumar. I en l'àmbit internacional us explicarem que una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia, que ha causat grans danys en infraestructures energètiques i militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus Vladimir Putin. I el Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026 per la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat i que conté èxits com La Perla, Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón. El jurat afegeix que la seva proposta musical és ambiciosa, innovadora i transformadora.
3: Esports. El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i capitana han apropat posicions les últimes setmanes. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós. Un altre exjugador del Barça, Pedro, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. A l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet, a 2:15, Manresa-Ulm. A la mateixa hora, a la Champions masculina de waterpolo, atleta barceloneta Novi Belgrat.
1: I pel que fa al temps, avui és el dia més tranquil del que portem d'octubre. Tot i això, encara s'esperen ruixats localment intensos.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 48%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma a casa i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre Octubre Teatre. L'obra que es farà és porta per títol Un tal César, de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45 a 50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
4: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i en la competitivitat increïbles.
3: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56 a 68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: El futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de l'Ibre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve. I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Informació, proximitat, música...
3: La forma...

El dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda, també a Naus Aïllats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aïllats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Les 7 en punt. Bona tarda. Comencem per actualitzar la situació a les carreteres. Equip viari, Maniluz García.
1: Destaquem les cues a l'AP7 a Martorell en direcció a Girona a causa d'un accident. Les entrades a Barcelona molt plenes des de la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada pel Nus de la Trinitat. La ronda de dalt amb cua entre Esplugues i Vallcarca en sentit en Besòs. La ronda litoral des de Mercabarna fins gairebé al port també direcció al Nus de la Trinitat. Una llarga retenció també a l'extrem sud de la Gran Via, la C31 des de Bellvitge fins a plaça Espanya en direcció d'entrada.
0: Rodalies funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Rodalies assegura que el servei sempre ha estat segur i el govern diu que els maquinistes han aprofitat les pluges per les seves demandes laborals. Es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del cap de setmana passat. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien anunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts més, una a Granollers i una a Pineda. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans doncs que inici la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres organitzacions, que reuniran aquesta tarda per fer-ne l'anunci oficial i concretar-ne també més detalls. Fa 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. El Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. Una vintena de morts i desenes de ferits a Ucraïna per un nou atac massiu de Rússia que ha causat grans danys en infraestructures energètiques, però també militars. L'atac coincideix amb l'aniversari del president rus, Vladimir Putin. La reunió d'aquesta tarda entre el comitè

0: Comitè d'Empresa de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona ha acabat sense acord i es manté la vaga convocada doncs per demà. Aquesta era la principal trobada des del mes de juny després de 4 mesos de vaga i mobilitzacions.
1: Esports.
2: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós. Un altre jugador del Barça, Pedro, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Jarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i jugador han apropat posicions les últimes setmanes. I a l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet, a 8:45, Manresa-Ulm. A la mateixa hora, però la Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
0: I el temps, avui és el dia més tranquil del que portem d'octubre. Tot i això, encara s'esperen ruixats localment intensos a les comarques de Girona. A la resta del país, cel entre serè i variable. Demà esperem un temps assolellat, però amb ruixats també cap a la costa central i a la Costa Brava i una mica de neu també ja a la Vall d'Aran.
1: Trescat Info.
0: 7 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga. Comencem, pocs trens, de moment molts retards i també molta falta d'informació. I aquest...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus. I una humitat del 73%.
6: El refregit. La repetició de l'amics i residents del passat cap de setmana.
7: Són les 10 del matí.
8: Ara comença una nova edició de l'amics i residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
9: L'habitatge és un dret, com el dret a l'educació, a tenir uns mínims vitals, com a la llibertat d'expressió culta o orientació sexual. La llista de drets, com d'obligacions, no sempre és igual ni justa. Aquests dies, un d'aquests drets, el de l'habitatge, digne, recollit a la Constitució, ha estat en boca de tots pel cas de Mari Carmen a Madrid. Aquesta ha estat l'espurna que ha mobilitzat a molta gent que no troba l'habitatge a preu raonable i afecta a gent de tota mena i gairebé a tot arreu. El capitalisme i el mercat tenen moltes virtuts, però no regulen bé les necessitats bàsiques. Tot és una mercaderia i hi ha un preu massa car. Ens ho haurem de fer mirar.

Deixem aquestes qüestions més serioses i anem per presentar les veus i els continguts que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens parlarà de la meteo que ens espera i d'un tema de ciència i coneixement. Avui a la secció CatSona amb Manel Canaleta. També ens acompanyaran la Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga en el butlletí d'Arbúcies, aquest compendi que recull la informació de les notícies recomanades, l'esport del bàsquet i el futbol. El tema del dia va de biografies, amb Joan Illa. Parlem del doctor Ramon Pagès, entre d'altres personatges coetanis. I si no hi ha res de nou, doncs tancarem amb Fets i Llei, un nou episodi del nostre advocat Jordi Masnou presentant temes de jurisprudència. Aquesta és la grella d'avui, esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des d'ahir per Arbúcies.

0: Amics i residents, us donem la veu.
1: Esperem que el poble s'animi i que no busqui problemes, que prengui paciència un dia, perquè...
2: Que al final és una... que té molta feina darrere, que està fet amb ganes perquè la gent ho disfruti.
3: Fem la invitació a tots els arbociencs, perquè doncs, el diumenge al dematí sortint, esperem que ens faci bon dia.
4: Jordi, tu mateix, quan vulguis
5: Jordi.
4: Tornar ja ho saps.
5: Ja, moltíssimes gràcies com sempre, Jordi, vull dir, evidentment també és una plataforma molt important de cara als arbocencs, que també coneguin el que és el museu també.
4: Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
6: Premis, estàs a mercè del jurat que tindrà els seus criteris, que més enllà de la qualitat literària doncs n'interfereixen altres segur, perquè sempre també he estat a l'altra banda com a jurat de premis i al final és inevitable, no?
3: Sí,
6: que hi hagi...
3: a vegades costa.
7: Ara i aquí, escolteu Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.
0: Us donem la veu.

0: Anem a començar l'edició 830 d'aquest Amics Residents que tot just comença aquest dissabte una mica rufo, i presentem amb nosaltres el primer col·laborador del dia, que no és cap d'altre sinó Xavier Soler.
1: Molt bon dia, Jordi.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, moltes gràcies.
0: S'estan tornant habituals aquests aplaudiments, eh?
2: Sí, sí, quasi bé que me'ls conec ja.
0: Sí, no? Com també ens coneixem aquest so, que aquesta setmana ha sonat força.
2: Doncs efectivament, sí, sí, i amb raó en alguns llocs del país.
0: Bé, doncs amb aquest so i la previsió, doncs en parlarem d'aquí uns momentets, perquè abans de fer la previsió parlarem...
2: Trima Motor.
0: Trima Motor és el nostre patrocinador, el patrocinador del Amics i Residents. Doncs vinga, anem per feina, anem per entrar en temàtica, i com és habitual, tot i aquest preàmbul així és una mica estrany que hem fet avui, hem de fer un repàs del que ha estat el temps tota aquesta setmana, una setmana mogudeta, no?, que han vingut canvis que han sigut molt ben rebuts, però és clar, a vegades alguns canvis d'aquests són una mica dolents.
2: Doncs sí, de fet, finalment doncs, han arribat aquests canvis que comentaves. Hem tingut una setmana molt més moguda, meteorològicament parlant, i acompanyada d'algunes precipitacions que van arribar aquí a la nostra vila, a Arbúcies mateix. En total van caure 12 litres i mig en la jornada en què va ploure més. Els altres dies han plogut més aviat dècimes. També t'haig de dir que s'esperava una miqueta més de precipitació, concretament aquí a la nostra vall, però sí que en el conjunt del territori les previsions, doncs, més menys van a ser força encertades, en el sentit de que es van enviar diferents alerts, el com sí. Suggeries. Exacte. I hem de recordar que parlàvem d'una situació en què els ruixats eren de manera molt local i podien, doncs, aparèixer a la població del costat i aquí fer, doncs, pràcticament res. I així es va ser. De fet, aquí van caure 12 litres, ho recordo. A Sant Feliu de Buixalleu van caure 30, i cap a Hostalric hi ha molt més, i fins i tot cap a Llagostera, ja estem parlant una mica més juny, al voltant de 90 litres. Per tant, una distribució molt irregular que feia difícil, doncs, predir si concretament aquí a la nostra vall és on acabaria plovent més fort. Però bé, les alertes s'envien per límits comarcals i acaba agafant, doncs, o abraçant tota la comarca.
0: El risc hi és, perquè hi ha les condicions, hi ha l'aigua del mar que està calenta, que, bueno, totes aquestes històries, totes aquestes circumstàncies que llavors conflueixen en això. Però és clar, concretar exactament aquí està la mare dels ous, no?
2: A veure, aquí hi ha moltes variables a tenir en compte. Si vols, un dia ens dediquem en detall a tot això. Depèn de la situació meteorològica, tu pots afinar més o menys. Aquesta del passat, crec que era dimarts, ara no recordo quin dia, o dimarts o dimecres, no ho sé, era difícil de concretar. Llavors es va fer un avís més o menys extens, que versava des de les comarques del litoral de Tarragona, les de Barcelona i les de Girona. Al final, les de Barcelona, que també estaven avisades amb un grau elevat de perillositat, de risc, perdó, doncs pràcticament no va ploure, i llavors es va centrar tot molt en les de Barcelona, les de Girona, sobretot a la zona del litoral de Girona. Per tant, aquí el prelitoral van quedar una miqueta al marge. Però, en canvi, a finals de setmana, divendres, sobretot, va ploure més de 100-200 litres a les comarques del sud, i aquí sí que, en general, era una predicció, entre cometes, més fàcil, perquè ja es preveia que era una zona àmplia centrada molt en les comarques del sud, com va ser exactament.
0: I és que al final les alertes el que tenen que fer és avisar, perquè hi ha aquestes condicions de risc elevat. Llavors, si es produeix o no es produeix, doncs mira, es pot produir més cap aquí, més cap allà, més fort o més fluix, però s'acaben produint, però esclar, no sempre amb l'exactitud que es voldria, no?
2: Exacte, aquí hauríem de fer una mica de pedagogia també. Concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya el que emet són els avisos SMPs, que és doncs una situació meteorològica de perill. Això és el que emet, és a dir, on hi ha més probable que plogui de manera intensa o acumuli més precipitació en el cas de la pluja. Però després és el CECAT, el Centre d'Emergències de Catalunya, que és, depèn de Protecció Civil, del Departament d'Interior, que és el que defineix al final o estableix si s'envien les alertes, quan i on, en base, evidentment, doncs, a aquesta perillositat i també al risc que suposa, doncs, una localitat que estigui en una vall o que no estigui. Per tant, al final són dos papers que estan interrelacionadament, doncs, molt connectats, però que cada organisme acaba prenent, entre cometes, la seva decisió.
0: I la predicció, cap on aniran les coses aquesta setmana que ve?
2: Doncs no variarem gaire, és a dir, continuarem parlant de certa inestabilitat amb aquests dies bastant rúfols, sobretot durant les tardes, en què pràcticament dia sí, dia també, doncs hi ha una probabilitat moderada, elevada d'algunes precipitacions aquí a la nostra vall. Sobretot, sempre seran a les comarques del litoral i prelitoral aquests primers dies de la setmana, i tot plegat amb un entorn en general en què les temperatures podran recuperar-se una miqueta entre dimarts i dimecres, però estaran a la mitjana del que tocaria per aquesta època de l'any. Per tant, les temperatures normalitzades, que no ho hem dit, la setmana passada les temperatures màximes han estat al voltant dels 23, 24, 25 graus i les mínimes al voltant de 14, 15. Doncs bé, aquests valors seran els que continuaran repetint-se en general al llarg d'aquesta setmana.
0: Molt bé. I feta la predicció, anem a canviar de terç, fent servir un símil tauromàquic, i anem a parlar del teorema de
2: Emmy Noether.
0: He fet un Rajoy ara perquè m'ho he apuntat amb la meva lletra, però no.
2: No era fàcil.
0: No, no era fàcil.
2: No era fàcil.
0: Doncs anem a parlar del teorema d'Emmy Noether. Avui serà una secció o un apartat de la Meteo per nota, perquè el concepte és una mica espès, però esperem que la nostra audiència doncs ho capti.
2: Esperem que no canviïn d'emissora ni que s'adormin.
0: esperem.
2: Ni que s'adormin.
0: O dormir-se no ho sé.
2: Exacte. Però, mira, intentarem explicar-ho de la manera més senzilla possible. No explicarem cap fórmula, ni molt menys, però el concepte és una miqueta abstracte. Però que veieu el que té moltes aplicacions i les dificultats que va tenir aquesta dona en el seu temps. Perquè, bàsicament, és com intentar respondre: per què els dilluns al matí tenim tan poca energia?
0: Ai, vaja. Hem de dir una cosa sobre l'Emmy Noether. Que l'Emmy Noether era una gran matemàtica.
2: Correcte.
0: Que va viure a l'època de l'Einstein.
2: Correcte.
0: I li va costar molt que se li reconeguessin els... Però s'ho va guanyar, Aquesta dona es va guanyar un respecte i està considerada potser la millor matemàtica de la història.
2: Està considerada una molt bona matemàtica i per això també era un dels objectius de fer-li una miqueta d'un homenatge des d'aquest raconet, perquè si hi ha doncs les dones han tingut sempre històricament aquesta dificultat, encara més en el món científic i més en els principis del segle passat, quan això era molt i molt complicat intentar destacar amb una matèria tan complicada com era la matemàtica i la física.
0: Doncs què és el que va aportar l'Emmy Noether?
2: Vale. Mira, hem fet la pregunta aquesta de per què els dilluns tenim tan poca energia, no? Quan el divendres sembla que acabem de treballar i tenim molta energia, podem quedar a sopar, podem quedar, i a poc a poc al llarg del cap de setmana aquesta energia es va dissipant. Doncs té una miqueta de relació amb aquest concepte que tothom ha sentit una miqueta, que és que tu comentaves també ara fora de micro, que era aquest tema de la conservació de l'energia. Allò de que ni es crea ni es destrueix, té certa relació, però és encara molt més profunda l'explicació que ara intentarem resoldre. I va ser, doncs això, gràcies a Emmy Noether, que esperem que ho estiguin dient bé, perquè és un nom alemany i de vegades doncs costa de pronunciar correctament, i va viure, com tu molt bé deies, a principis del segle passat, a la mateixa època que l'Einstein, que de fet l'Einstein en algun moment de la seva teoria de la relativitat va necessitar en algun moment d'un matemàtic que pogués respondre algunes de les qüestions que no quadraven, entre cometes, ho estic generalitzant molt, dintre de la seva teoria, matemàticament, estic parlant, i li va arribar a les seves orelles que hi havia una persona, una noia alemana, que doncs ho feia molt bé les coses, i que doncs gràcies a ella va donar resposta a aquestes entre cometes inquietuds
0: o aquests dubtes que tenia Einstein.
2: Doncs bé, fem, i no us espantem, que no necessitarem cap calculadora. A veure...
0: Ni una pissarra.
2: Exacte, ni una pissarra. Parlem d'una cosa sorprenent. I el concepte és les simetries de les lleis físiques, i ho tinc apuntat aquí perquè si no, no ho diré bé, ens poden explicar per què hi ha quantitats que es conserven. Eh? Podeu dir, vale, jo ja desconnecto, ja me'n vaig a escoltar un altre programa, però no. Quan parlem de simetries no ens refereixo, ni es referia a ella, a les papallones, allò que quan tallem pel mig, doncs, podríem, amb un eix imaginari podríem veure dues parts molt, molt iguales, no? No. El concepte va una miqueta més, més enllà. Primer, el concepte de què és una simetria. Vale. Comencem, imaginem-vos una pizza. Tenim una pizza rodona i que li hem tirat doncs, una miqueta doncs, sí, ingredients per sobre.
0: Champinyons, sí, mozzarella...
2: De manera desordenada,
0: rúcula,
2: diguéssim. No?
0: I ja està, sí.
2: Sense cap ordre concret.
0: Sí, sí,
2: i ara imaginem-vos que la girem, el que sigui, 90 graus. Ha canviat alguna cosa? No. No, només l'hem girat,
0: sí,
2: i
0: girat
2: els ingredients
0: ja
2: continuen allà mateix,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: la pizza
0: sí
2: continua allà
0: estan
2: mateix.
0: Estan en una posició diferent, però és
2: té un aspecte doncs, similar, bastant similar.
0: Sí, eh? Sí, sí.
2: I si la girem una miqueta més, jo què sé, 170 graus, passa el mateix.
0: Sí, sí, no.
2: Allò no ha variat.
0: No.
2: I la podríem girar una altra vegada i una altra vegada la pizza continuaria semblant la mateixa. Això se li diu, i per entendre el primer concepte important, simetria de rotació. D'acord?
0: Uh-huh.
2: Això
0: seria
2: simetria de rotació. És sí, a dir, sí, que...
0: Si les coses, encara que girin...
2: Encara que girin,
0: sempre,
2: la rotació...
0: Sempre s'assemblen.
2: No ha variat. Allò uh-huh no ha variat. D'acord? L'anxova, els champinyons, segueixen
0: sí,
2: sí,
0: sí,
2: allà
0: sí
2: mateix.
0: Sí, sí.
2: Vale? Està orientada de manera diferent, però segueixen allà mateix. Fins aquí fàcil, no? Vale. Doncs Emi, no estudiava si la pizza continuava semblant igual o després de girar-la. El que estudiava era si les lleis matemàtiques de la física continuaven sent les mateixes quan canviem determinades coses. Això és exactament el que estudiava ella. Un altre exemple. Imaginem que tenim una pilota i un camp de futbol. El camp de futbol, perfectament pla, fem rodolar una pilota per sobre del centre del camp i fem el mateix experiment, si ho fèiem des del centre del camp, imaginem que ho fem a l'àrea de la porteria.
0: Uh-huh.
2: Amb les mateixes condicions, eh? És pla, el camp de futbol. I llavors, què passarà? Doncs les lleis físiques que descriuen el moviment de la pilota no han canviat perquè tu ara facis l'experiment uns metres més enllà. Continua sent les mateixes. Doncs això és el que se'n diu la simetria de translació espacial. És a dir, que les condicions es mantenen, evidentment, si el camp és el mateix, si la gespa
0: sí,
2: és el mateix,
0: sí, sí,
2: si la pilota
0: sí, sí,
2: és la mateixa, però sota determinades condicions, si aquestes condicions no han variat, la simetria, la manera d'entendre, és de la translació espacial. Hem parlat de la rotació amb la pizza i ara hem parlat de la translació espacial. És a dir, que si rotem una pizza, perquè ens entenguem, ho faig de manera molt simple, les condicions no varien d'aquella pizza, diguéssim.
0: Sí,
2: vale?
0: Sí, sí. I amb, mateix, pilota, i amb la pilota igual.
2: I amb la pilota i igual. Que no vol dir que aquest moviment ha dit, de la pilota en concret no hagi de ser el mateix idènticament en qualsevol situació, no, eh? O sigui que en les condicions dels dos experiments, un al mig del camp i un altre a l'àrea de porteria, són els mateixos experiments amb les mateixes condicions, allò vol dir que les condicions són equivalents. Per tant, les lleis que expliquen allò són les mateixes.
0: Sí, sí, les
2: ho
0: lleis
2: facis
0: que...
2: en un lloc o ho facis
0: exacte
2: en l'altre.
0: Les lleis que regeixen tot aquell moviment i tota aquella moguda física, doncs són les mateixes i, per tant, hi haurà una simetria o hi haurà una igualtat.
2: Correcte. I ara, l'últim cas, el tercer. Imaginem que fent aquest experiment de la pilota del camp, avui, el fem avui, i el tornem a fer demà. Si les condicions continuen sent les mateixes del camp, la pilota, la gespa és la mateixa, el mateix dia fa sol, les lleis que descriuen aquest fenomen no canvien simplement perquè hagin canviat de dilluns a dimarts o de dimecres a dijous. Mm-hmm. Continua sent les mateixes. Per tant, això ens porta a anomenar la simetria de translació temporal. Per tant, tenim les tres simetries, la de rotació, la de translació temporal i l'espacial. Llavors, el que vull dir és que en condicions adequades les lleis físiques continuen sent les mateixes. I aquesta és la clau de l'explicació d'Emi, que la simetria que ens interessa és una propietat de les lleis de la natura, no necessàriament de l'aparença dels objectes. I això era molt important, perquè encara ho podrem fer encara una miqueta més complicat, diu, però per què l'energia es conserva? Que és una miqueta el concepte que intentàvem doncs, explicar al començament. Doncs perquè la part, encara que imaginem-nos el concepte de la pilota del camp, que la pilota del camp, quan, quan donem, hi ha una energia cinètica...
0: Li donem una energia.
2: I una energia mecànica que es transforma en altres fonts d'energia, el que siga, el que siga, l'energia total no desapareix misteriosament, o sigui, es divideix en altres tipus d'energia, però l'energia en aquell sistema acaba sent la mateixa. Per què? També perquè les condicions eren les mateixes. I per què? Perquè hi havia la simetria, sigui d'espacial, sigui de temporal o sigui de rotació.
0: De rotació.
2: Per tant, de fet, Emi encara ho complica encara una miqueta més, veig que no tinc encara més temps, ho podem deixar aquí, perquè fins ara més o menys crec que s'ha entès, sí. Però encara anava a un segon pla, que ell bàsicament el que deia era que si les lleis físiques que descriuen un sistema no depenen explícitament del temps, aquesta simetria està relacionada amb una quantitat conservada, l'energia. És a dir, que si repetim l'experiment, torno una vegada a dir-ho, avui i demà les lleis físiques no canvien simplement perquè el calendari vagi avançant. I aquesta propietat és la que està relacionada matemàticament, perquè ell ho va demostrar tot això matemàticament. Nosaltres no estem explicant res matemàticament, ni molt
0: però
2: menys.
0: Però ella ho va demostrar...
2: Ho va demostrar matemàticament amb la conservació de l'energia. Per tant, això és el que fa tan especial el teorema de Noether, que és una connexió matemàtica entre una simetria i una llei de conservació. Evidentment que tal tenir en compte les condicions del sistema, però, per exemple, això no es podria aplicar a les lleis de l'univers, però sí en un sistema tancat del sistema solar, això podria explicar per què doncs, els planetes tenen el moviment que tenen, gràcies a aquestes condicions que són similars de la simetria.
0: Fins i tot va ajudar en el naixement del que és avui en dia la física quàntica.
2: En part també perquè acaba explicant també aquest teorema de Noether, per què la conservació de l'energia, per què els electrons tenen l'energia carrega negativa, els protons tenen la positiva i perquè no acaben doncs de canviar aquesta naturalesa o quantitat de l'energia per aquestes simetries que ja parlava. Una qüestió molt tècnica, molt densa.
0: Sí, sí, però una qüestió de base filosòfica a nivell matemàtic que va fer que la ciència arribés a la física quàntica i fes un salt endavant i bé, tantes altres coses que van fer que aquesta dona fos tan important en el moment en què... I a més en l'època en què ho va fer.
2: I deixa'm dir ja res, deixem a banda ja doncs, aquestes qüestions més tècniques, que ja reprenem el fil de l'inici del programa, que va tenir moltes dificultats de poder donar classes a la Universitat Alemanya. De fet, el seu pare era matemàtic, va ser acabat matemàtic, però signava les primeres investigacions amb un nom del seu company home, perquè no podia signar amb nom de dona. Per tant, imagineu-vos el context tan difícil en què es trobava aquesta dona.
0: Era alemanya, era jueva,
2: va
0: tenir que marxar d'Alemanya.
2: Correcte.
0: I va trobar reconeixement als Estats Units, que allà sí que li van donar doncs, l'ajuda que esperava.
2: I que malauradament va morir molt jove, amb poc més de
0: 50
2: anys.
0: També va morir jove, Xavi, ho deixem aquí.
2: Ho deixem aquí.
0: I avui, bueno, ha anat de la cosa més filosòfica, sinó un altre dia ho ampliem, això.
2: Perfecte.
0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al Passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6

0: Per feina anem com una moto. Edició 35 del CatSona. Saludem efusivament a Manel Canaleta.
1: Hola, bon dia.
0: Com
1: què
0: estem?
1: Tal? Com estem? Molt bé, molt bé. Què és això?
0: Uns aplaudiments. Tenim...
1: Gràcies, gràcies. Però... això tenim... millor seria el final. Ara encara no ens ho mereixem.
0: Home, no, de moment és per animar, per fer l'escalfament.
1: Ara es pot fer l'emissió i què, aquests aplaudiments?
0: Real, llavors els tornem a treure, Els tenim aquí plegats aquí sota, un públic de cartró, i després el traurem.
1: Molt bé, pues anem per la primera cançó del mes de juny.
0: Vinga.
1: Apa, vinga. No hi ha pla B amb els Búhos i la Lady Martínez. No, no, no.

0: amb aquest tema...
1: S'ha sentit aquest estiu?
0: S'ha sentit.
1: Una mica, potser.
0: Sí, una mica, una mica.
1: La Donostiarra Alegre ha sorprès a tothom en cantar en català, amb els nois de Calafell.
0: Sí, sí, amb els amics de Búhos, que sí, van traient temes enganxosos,
1: Sí.

0: Fantàstic.
1: Canta molt bé, eh? Sempre que hagi parlat sempre en català.
0: Sí, sí, sí, realment té un accent molt bo.
1: I seguim ara amb la Inara, amb Tornem a la plaça.

0: Un tema de hip-hop,
1: sí?
0: Amb una rapera de les terres de Ponent.
2: Sí, també incidir.
0: Seguim. Seguim amb el mes de juny i ara amb l'Alfred García, vine'm a buscar.
1: Escoltem l'Alfred García.

0: Què podem dir? És del Prat de Llobregat i va quedar quart a l'operació Triunfo del 2017.
1: Era un triunfito.
0: Un triunfito.
1: Però és d'aquests més modernets que ja no els tenim tan controlats, tot i que ell ha fet carrera.
0: Sí, ha fet carrera i ara amb aquest vine'm a buscar.

0: També ha sonat, eh?
1: També ha sonat,
0: també ha sonat,
1: sí,
0: fort.
1: Aquesta s'ha sentit molt també el mes, i és del mes de juny. Seguim ara amb l'Arnau Vallvé, Mentre el monstre.

0: Què podem dir de l'Arnau?
1: Sí, què podem dir?
0: És un bateria productor dels Manel.
1: Ah, sí?
0: Sí, i als 23 anys ja es posà a escriure cançons. Tenia aquella espineta que... Què hauria passat si...
1: Si jo hagués muntat els meus temes pel meu compte.
0: Aquí ho ha provat.
1: Aquí ho ha fet.
0: Ara que ja
1: ha fet, s'ha tret l'espineta.
0: S'ha tret l'espineta i diu, aquí ho llenço.
1: Fantàstic. Escoltem-ho. Anem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: cigarro, però el fumet de la...
1: Un rapeig diferent, eh?
2: Sí, un rapeig diferent que té el seu estil, eh? Sí, i ara un que ha sonat molt, home, aquest estiu.
1: Aviam.
2: Una que va sortir també el mes de juny amb en Joan Dausà, amb Papi Posa-la al disc.

0: És un altre tema d'aquests que ha sonat força aquest estiu,
1: és una cançó que el Sam Feliueng va fer per la seva filla Manol, la Julieta. Aquí esmenten el tema.
0: Ah, molt bé. Per un moment vaig pensar, sentint aquesta cançó, que l'he sentit diverses vegades, que no fos la Julieta, la cantant, que està tan de moda últimament.
1: Podria ser, sí, però és la...
0: Però no, és la seva filla.
2: Julieta, Julieta, Julieta. Anem a tovallola.

0: Va, ara amb la Marta Romaní i a l'Slow Bow, Testament d'Amèlia. Ara hem fet un gir.
1: Sí.
0: Amb aquesta adaptació que compta amb la col·laboració musical de Clara Sorolla i Vic Moliner.
1: Sí, hem canviat d'un tema així canyós i, sí, fresc pop, i amb ritme a una cosa més pausada, més tranquil·la. I amb un punt misteriós, no?
0: Tot és endavant.

0: molt editat, amb molts efectes de so.
1: Sí,
0: sí, una cosa així més profunda,
1: mística.
0: Més poder, un punt fos també.
1: Sí, sí, sí, sí, místic.
0: Molt bé.
2: I ara seguim amb els Mosaic. T'he somiat.

0: Són de Sant Cugat, del Vallès, i destaquen per un estil optimista i jove.
1: Alegria, és el que fa falta. Alegria estiuenca.
0: Potser no han sonat molt aquest estiu, però els hem posat, bueno, per donar-los una mica d'empenta.
1: Això.

0: És que la fórmula de l'èxit és complicada. No sempre un pensa que allò és prou bo, però després l'audiència dicta el seu veredicte, sí. I a vegades...
1: Els seus seguidors,
0: doncs, no...
1: la seva claca que tingui a
0: darrere... Sí, no? O la grapa que tinguin en un moment determinat. No, la fórmula de l'èxit és complicada, és complicada.
1: Seguim ara amb els Changuito, Constelacions.

0: Han ressuscitat en Rudy Ventura, potser.
1: L'univers tan gran, jo me faig petit.
2: La cançó destaca pel seu videoclip creat amb intel·ligència artificial, el qual planteja una crítica al món irreal i convida a la introspecció.
0: Aquest també treballa amb la intel·ligència artificial?
2: Bé, em sembla sí. Que més d'un, eh?
0: Sí, sí, no, escolta, així s'estalvien música.

0: somriure, he perdut la llibertat.
1: És un cantautor i músic de pop rock originari de Mataró. És solista i s'acompanya de la seva pròpia banda en directe.
2: Està molt bé, està molt bé. I aquest sí que és en plan analògic, no ha fet servir intel·ligència artificial.
1: Analògic total.

0: Canviem d'estil i anem amb els Boira a la Borda. Vols cremar amb mi?
1: Sí, provem-ho.
2: No era el moment, ni el lloc, ni tu, ni jo.
1: Ara és la nota del heavy, eh?
0: Sí, ara ja tenia que treure la puteta, doncs sí, ara la trec del tot.
1: Hi ha d'haver de tot, home.

0: Són del Pallars Jussà, de Tremp. No són finals feliços, són començaments vius. Altres cançons que han tret, com L'home mur i sec, Que comenci la nit, o Mineirons.
1: Mineirons.

0: També és guitarrero, però potent, eh?
1: Sí, una mica de rock amb els Revolts. Són de Terrassa. Aquest grup va néixer al maig del 2026.
0: Carai.
1: Som novedíssims.
0: Són que, allò que acabats de treure del forn, eh?
1: Amb un estil enèrgic, festiu i irreverent.
0: Aviam, escoltem-los.

0: Certament és un tema que sí que s'ha sentit, eh?
1: S'ha sentit, eh?
0: Sí, sí. Té la seva gràcia, sí, la seva grapa.
1: I ara anem amb el record.
0: Ah, el moment nostàlgic, eh?
1: Nostàlgic amb els de la gran aventura, amb Àngels quan arribi el mal temps. Els de la Gran Aventura són de Sabadell i varen estar en actiu des del 1989 al 1996 i després una segona etapa del 2010 fins ara.

0: Bé, sí, aquest grup no va ser un grup que tingués un èxit espaterrant, sí, però va tenir cert predicament, va tenir la seva parròquia.
1: Uh-huh. I ara continuem amb la llista amb els Curial, els amants de la murta.

0: com heavy...
1: Sí, melòdic i metal. Són de València. Aquesta cançó està profundament arrelada a la història dels Ira i es basa en fets reals.
2: És com un heavy així passat pel turmix de la, música del tradicionari.
1: Sí.
2: Una cosa molt tradicional amb el heavy.
1: A l'Ajuntament.

0: Tota aquesta colla de l'Escúlia, doncs, estan explicant la història que havia passat amb una parella que s'estima.
1: Sí, una cosa històrica, sembla,
0: històrica,
1: no?
0: Històrica, sí, sí, sí, sí.
1: Està molt bé, està molt bé.
0: Sí. Seguim.
1: Sí, sí, seguim, seguim. Posem-ne una altra, aviam què.
0: Posem una altra, ara amb l'Auxili i a la DJ Trapella.
1: La Payball Pay. Has dit DJ Trapella?
0: Sí, DJ Trapella.
1: Home, és un nom nostrat.

0: La banda d'Ontinyent fan una col·laboració amb la DJ Trapella i el productor Ferran Gisbert. Potser serà la cançó d'aquest estiu? No sé, bueno, han sigut altres.
1: Podria València una mica més que aquí, no? Potser.
0: Sí. Terrinetes al sol.
1: Terrinetes al sol.

0: Haurem de veure aviam què són això de les terrinetes.
1: De les terrinetes.
0: Què més?
1: Què més? Ara ja estem al mes de juliol i ara són els Dalai Lama, amb raons.

0: Una rumba rock de Vilanova i la Geltrú i porten molta marxeta. Busques la raó del per què ets aquí?
1: Ah, està bé, està bé. Busquem-la. Ja.

0: busquen allà.
1: I van trobant aquella barreja de la rumba i el rock.
2: Sí, és molt subtil, per això.
1: Sí, al principi.
2: Perquè sembla que domina més la part més rockera,
1: Sí, la rumba és una mica al principi.
2: Sí, és una mica al principi i ja està, després desapareix.
1: Seguim, ara amb la Ivette Nadal, amb Pedres, ocells i flors.

0: És una cançó que mira cap al passat i reflexiona sobre el comiat dels éssers estimats.
1: Ah, sí, té un punt de transcendent.
0: Nostàlgic, sí. Mm.

0: Seguim amb la llista i ara amb els mans de destral i els oratges canviants.
1: Tira-li.
0: Ulleres de sol.
2: Aviam.
3: Gocetxa, gocetxa!
2: D'on són aquests xavals?
0: Són de València. Fusionen lletres poètiques amb sonoritats pròpies de folk, cançó extreta de l'LP Aixopluc.

0: Ullera de Sol, i ara anem a l'àrea 51.
1: A l'àrea 51?
0: Atenció, sí.
1: Els ovnis i tot això?
0: Amb els poc més. Regató Còsmic Interplanetari 2.
1: Vaja.
0: Som a l'any 2138. Benvinguts a la fantasia. Viatjarem per l'univers.
1: De moment sembla un joc d'arcade, d'aquells antics, dels anys 80.

0: Aquests són els poc més, però molta gent també deu dir si aquest era el reggaetó còsmic interplanetari 2. Com era el reggaetó còsmic interplanetari 1? Doncs era així.
1: Ah, fem un remember.
0: Un remember squad.
1: Per comparar.

0: Les han pas presentat al mateix temps, no?
1: No, era el 2025.
0: El 2025.
1: Sí, sí. I ara el 2026 han tret a la segona part.
0: Bueno, en fet, sí.
1: Bueno, per fer una mica la brometa.
0: Sí, i per fer la comparativa,
1: la comparativa,
0: no?
1: Sí.
0: Està bé. Màgia galàctica, no sóc el teu Dari. Controlo l'espai, jo sóc
1: poc més. Mufio el pari, anem a Saturn de pari. Han evolucionat amb els seus còsmics interplanetaris.
0: Sí, poder el d'aquest any és més maquineta de marcians antiga, eh? M'ho ha semblat, vaja.
1: A veure si faran el tercer. Anem ara pels Aquarela i els Jordi Nius.
2: Vinga.
1: Nius. Vinga.

0: Aquarel·la és de Rubí i és l'essència d'una nova onada dins l'electrònica catalana proposta vibrant, emocional i festivalera.
1: Festivalera. Sí. Té un punt de country, no? Així amb els, amb això que va semblar que van aplaudint, sí, a ritme, eh?
0: Country i una mica d'electrònic.
1: Sí, també. Sí, sí.

0: Seguim ara amb la Pandèmic, no t'enfadis. I per què es diu la Pandèmic? Doncs perquè va néixer el 2020, en plena pandèmia, i fusiona estils com l'ska, rock, steady i el reggae.
1: Està bé, ritmes molt clàssics. Sí. També van aprofitar la pandèmia per muntar el grup, eh?
0: Sí.
1: Una mica com els Stay Homes.
0: Stay Homes,
1: exacte. El que passa és que Stay Homes ho van petar molt.
0: Sí, i alguns altres
1: no han petat tant.
0: I van fent el que poden fins a dia d'avui.
1: Aviam.

0: Bueno, van fent, van dient el que fan en el dia a dia.
1: Sí, és un ritme, ja està bé.
0: Potser encara estan en pandèmia ells, estan tancats a casa.
1: I encara estan traient les cançons i no s'han enterat de que la cosa ja s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat i estan van fent. Seguim els Nyami Nyami, Festival Chopin.
1: Ja s'han presentat.
0: Sí, són originaris de Mallorca. Els integrants mantenen la seva identitat oculta i la seva discogràfica és la Cucabela Records.
1: Cucabela Records.
0: És el que podem saber.
1: Sí, sí.
2: Si te llic com en Michael, els morrots se m'aixapen. Cari, m'estic avorrint-te, ni posa'm a quatre. Si te toc com en Chopin, ses bragues se t'aixopen. Cari, quan el trot sona, m'escuta...
1: És que els raperos mallorquins deuen tenir por de que els fotin a la garjola, com
0: a... A vegades sí, som
1: com l'altre... Molt... Ara no em ve el cap el que... Sí. El rapero que va acabar a la garjola va tenir que fugar cap a... cap a Waterloo.
0: Waterloo.
2: Demana un quiz i me fa pujar de cap al seu pis. Li xarra sora i se posa vermell i me diu baby please.
0: Nyami Nyami, i ara amb el senyor Corella, artistes.

0: termes.
1: Del nou LP anomenat Collage, ell canta per ordenar el caos, compartir cabòries i trobar un sentit enmig de la desorientació.
2: Molt bé, doncs aviam si ens orientem.
1: Senyor Correa.

0: Pobres artistes.
1: Sí, pobrets.
0: Pobres artistes.
1: Quina vida més dura que tenen, eh?
0: Ai, avui per tancar, sí, per... el Cat Sona.
1: Ja tanquem, ja hem arribat al final. Ja m'ha passat volant, això. Escolta, ha sigut molt dinàmic, això.
0: Sí, hem anat un darrere l'altre i
1: sí,
0: hem arribat
1: pim, pam, pim, pum, pim, pam.
0: A la número 25.
1: A la 25?
0: Sí.
1: I amb qui tanquem? Qui?
0: Amb els també Boira a la Borda, però amb una cançó que el dia 11 de setembre ho va petar fort.
1: Ah?
0: Els Segadors.
1: Ah? Una versió.

0: Boira a la borda, els segadors.
1: Molt bé, doncs amb aquesta versió, bueno, o amb aquest tema inspirat en els segadors, tanquem aquesta edició 35 de l'Amics, no de l'Amics i Residents, no. Aquesta edició 35 del Cat Sona, de Manel Canaleta, que ens ha tornat a oferir aquesta peculiar llista de tots els temes que es publiquen en el domini lingüístic dels Països Catalans i que pertany, has dit, al mes de juliol. Juliol-agost.
0: Sí, juny-juliol i alguns del setembre, ja.
1: Va, o sigui, hem fet una mica de popurri per no endarrerir-nos massa i anar ja més al dia. Molt bé, Manel, fantàstic.
0: Fins a la propera.
1: Fins a la propera. Us esperem amb ànsia. Sí.

0: No és la ràdio de Cincinnati, WRKP, i tampoc hi ha la veu del Johnny Fiba. Cincinnati, WKRP. Això és Ràdio Arbúcies. I escolteu la colla de l'Amics i Residents. I'm at WKRP in
1: Cincinnati. Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema. I tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies. Tenim amb nosaltres l'Eva Expósito.
2: Eva Martín.
1: Ai, Eva Martín, això ho té idea.
2: No passa res, Eva.
1: Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Núria Mir.
3: Anna Mir.
1: Ai, oh, hòstia santa, com estic. Em faig bé, eh?
3: Bon dia.
1: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
4: Hola, bon dia.
1: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
0: Amics i residents a Arbúcies. Un desastre natural sota control. O potser no.

No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. És el moment de fer una pausa. Tornem després del butlletí informatiu. No marxeu, us esperem.

0: Rescat Info.
1: Les 8, bona tarda. Rodalies funciona amb pocs trens, molts retards i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei a aquesta hora en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes hagi deixat sense trens la xarxa ferroviària del país a primera hora del matí. Rodalies assegura que el servei sempre ha estat segur i el govern diu que els maquinistes han aprofitat les pluges per les seves demandes laborals. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. Rodalies assegura això que us dèiem, que el servei sempre ha estat segur. Ja es confirma la tercera víctima mortal a Catalunya pels aiguats que afecten el país des del cap de setmana passat. Es tracta d'un home de 43 anys que han trobat a les Franqueses del Vallès. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts, una Granollers i una Pineda. L'11 de novembre serà la data de la vaga general per l'habitatge, dos dies abans de l'inici de la campanya electoral. Ho han acordat els sindicats de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre altres organitzacions, que aquesta tarda, d'aquí pocs minuts, en faran l'anunci oficial i en concretaran més detalls. Feia 14 anys que els grans sindicats estatals no convocaven una aturada general. I el Suprem encarrila l'amnistia per als líders del procés. Segons fonts de l'alt tribunal, la intenció és agilitzar-ne els tràmits i aplicar-la les pròximes setmanes. Els magistrats han fet avui el següent pas i han donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la sentència del Constitucional. I Ada Colau guanya punts per liderar la candidatura de Front Ampli, l'espai polític a l'esquerra del PSOE, a les eleccions generals. Més Madrid ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona per ser presidenciable a la Moncloa, tot i que el seu nom desperta incomoditat dins d'algunes formacions que integren Suma. Als Estats Units, una jutge de Tennessee ordena preservar les xeringues i altres proves de l'execució fallida de Krista Pike, la dona que va sobreviure malgrat que li van injectar dues dosis suposadament letals. Els seus advocats han començat a actuar amb la intenció d'alliberar-la d'una possible nova execució. I la reunió d'aquesta tarda entre el Comitè d'Empresa de Biblioteques i l'Ajuntament de Barcelona ha acabat sense acord i es manté la vaga convocada per demà. Aquesta era la primera trobada des del mes de juny, després de més de 4 mesos de vaga i mobilitzacions.
2: Esports. Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina amb una victòria sobre Benín per 3-0 en un partit amistós i un homenatge inclòs. Un altre jugador del Barça, Pedro, ha anunciat la seva retirada com a futbolista professional. El Barça intenta tancar la renovació de Patrick Jarro abans d'acabar l'any. Segons diuen el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, club i jugadora han apropat posicions les últimes setmanes. I a l'agenda esportiva d'avui, a l'Eurocup de bàsquet, a 8:45, Manresa-Ulm, i a la mateixa hora, a la Champions masculina Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat.
1: I una última hora que acabem de conèixer. S'atura el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu, a Barcelona, segons ha confirmat l'Ajuntament. Hi hauria un principi d'acord amb la propietat per la compra de l'edifici.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 82%.
6: El refregit. La repetició de l'Amics i Residents del passat cap de setmana.
7: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
8: Per tant, saludem David.
9: Molt bon dia.
8: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta sí. Música i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte i doncs bé, ho deixem aquí i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

No us equivoqueu pas, no. Ara i aquí, escolteu la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents.

0: Comencem la segona hora. El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Bon dia i bon dissabte. Tornem a ser aquí una setmana més amb la secció de les recomanades i aquesta setmana torna a ser una secció llarga perquè tenim moltes activitats previstes tant per aquest cap de setmana com per la setmana que ve. Així doncs que no ens encantem i anem directes a la feina, que us hem d'explicar moltes coses. Avui, dissabte 3 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda al Teatre de Cal Xic hi haurà la projecció del documental Viatge al País dels Blancs, amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà demà diumenge a la plaça de la Vila. Doncs aquesta tarda hi ha aquesta projecció, però, un documental interpretat per Emma Vilarassau i Jordi Bosch, entre d'altres. El preu d'entrada és de 3,50 €, i podeu comprar la vostra entrada o bé a la Gavella, o si no aquesta tarda mateix abans d'entrar a Cal Xic. A la nit, a partir de 11:45 de la nit, hi haurà el Republic Fest, aquesta festa que organitzen cada any els de Festa Joves. I bé, en un principi està previst que ho facin a Can Cassó, però si plou es farà el poliesportiu de Can Delfí. Es tracta d'una nit de concerts amb verbena, amb Mon DJ i Lady Viking, i podeu comprar la vostra entrada a través de sensecues.cat. Ens n'anem a demà diumenge, 4 d'octubre, i és que a partir de les 10 del matí a la plaça de la Vila se celebrarà aquesta jornada intercultural i solidària que us deia. Hi haurà taules d'entitats de solidaritat, tastets gastronòmics, jocs, activitats culturals, música en directe i també una exposició sobre els territoris palestins ocupats i un dinar comunitari amb plats de diferents cultures. El preu per participar en aquest dinar és de 3 €. I ara ens anem ja la setmana vinent, el dimecres 7 d'octubre, a 17:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà el taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma en aquesta casa, d'Oliver Jeffers, i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per llegir-lo en família. La inscripció prèvia, perquè les places són limitades. I finalment, el divendres que ve, el divendres 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà una mostra de cinema etnogràfic dins del programa de mostra de cinema etnogràfic de la xarxa OPEI XMEC de les Jornades de Patrimoni Europeu. Es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I finalment, a les 8 del vespre, a les Naus Aiats, s'iniciarà aquest cicle de teatre, el cicle de teatre que porta per títol Octubre Teatre, i bé, aquest primer espectacle que es farà porta per títol Un tal César, de la companyia Cascai Teatre. I bé, us llegim una mica la sinopsi de l'obra perquè si us en fem venir ganes, d'acord? Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. Podeu comprar les vostres entrades a través de sensecues.cat o bé a la Gavella. El preu és de 10 €. I bé, això és tot per avui. Ens trobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També, el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa, contra la Cellera de Ter, un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips, el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte, al matí, a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses, i tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a preferent. També ho ha fet en victòria 2-4 de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell també en pretemporada. De cares a la setmana vinent comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta, molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però el partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Donem la benvinguda a Joan Illa. Avui en aquest espai central de la segona hora l'ocuparà ell amb la seva secció, el seu apartat Biografies. Bon dia, Joan, com estem?
1: Oh, bon dia, bé.
0: Com han provat les vacances?
1: Les vacances, bueno, sempre van bé, sempre van bé, són recomanables.
0: Per, en general, per la gent solen ser curtes, però per tu, que ja estàs jubilat... Ja...
1: Bueno, mira, no, ja em van bé també, canviar una mica d'aires.
0: D'aires, i... deixar el poble i anar bueno, sí, a una altra banda, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, fantàstic. I com també és perceptiu, aquesta temporada també comptarem amb en Joan fent aquest espai de les biografies, un espai dedicat a recuperar la memòria de personatges que han restat importants en aquesta història local. I ho fem començant recuperant tres personatges capdals de la història contemporània, no, de fa uns anys ja, forces anys, de la història del poble, tots tres capellans. Ramon Pagès.
1: Sí, mossèn Ramon Pagès, llavors...
0: Lluís Ferrer.
1: Exacte, sí.
0: I Francesc Montfulleda.
1: Sí. Tres mossens que van ser víctimes de la Guerra Civil, que van ser afusellats.
0: Que tenien un paper destacat a Arbúcies i que, bé, amb el trasbals de la Guerra Civil, doncs bé, hi van haver barrabassades per tots dos bàndols. I aquests capellans doncs van ser víctimes d'aquesta repressió, en aquest cas de la banda republicana. Si et sembla, doncs anem per feina?
1: Sí, sí.
0: Doncs. Anem per feina.
1: Ramon Pagès i Oliu va néixer a Arbúcies el dia 17 de maig de 1884, a la casa número 17 del carrer de la Pietat, anomenada Can Miquel Mestre, perquè no eren mestres d'ensenyament, eren mestres d'obres. Paletes, eren paletes, sí.
0: Eren de Cal Mestre perquè eren mestres d'obres.
1: Sí, sí, els paletes abans eren els i els arquitectes eren mestres d'obres. Fill de Ramon Pagès i Fontbona, de professió paleta, i de Teresa Oliu i Mata, d'Arbúcies. Els seus avis paterns, Miquel Pagès i Rossell, de Toloriu, població que forma part del municipi del Pont de Bar, comarca de l'Alt Urgell, i Teresa Fontbona i Calulós d'Arbúcies. Els avis materns, Ramon Oliu i Rosals, i Maria Mata i Pagès, aquests d'Arbúcies. Va ser batejat el dia 18 per mossèn Joaquim Batllori, vicari d'Arbúcies, amb els noms de Ramon, Miquel i Josep. Foren padrins l'avi matern i l'àvia paterna. En Ramon va ser el segon fill del matrimoni, després de la Dolors, i el seguiren quatre germans més, en Francesc, en Lluís, la Mariana i la Maria Pietat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Des de molt jovenet va manifestar el desig de ser sacerdot i aviat va començar els estudis sacerdotals dels tres primers anys de llatí i humanitats en la preceptoria d'Arbúcies, que impartia mossèn Josep Candelic. Continuà els seus estudis en el seminari de Girona, obtenint sempre les millors qualificacions. Com que encara era massa jove, no pogué rebre l'ordre sacerdotal. Va estudiar al Seminari Pontifici de Tarragona, on es doctorà en Sagrada Teologia. Un cop ordenat per a Vera, cantà la seva primera missa a la capella de la Pietat d'Arbúcies el dia 22 de juliol de 1909. Va ser destinat de coadjutor en la parròquia de Sant Miquel de Campmajor, on exercí aquest càrrec durant un any. Posteriorment ocupà el càrrec de professor en el Seminari Col·legi de Santa Maria del Collell durant 15 anys. Després visqué la resta de la seva vida a la vila natal, on regentà un benefici que obligava a l'ensenyança d'una escola primària parroquial, impartir les seves classes a l'escola de Sant Lluís Gonçaga. Tot i que l'escola era de nivell primari, va difondre coneixements de nivell superior. Això va ajudar els seus alumnes a aconseguir nivells educatius superiors. Fou conciliari dels joves d'Acció Catòlica. amb les seves ensenyances religioses i socials, sabia comunicar vida i entusiasme a tots. L'any 1927 va impulsar la creació de la primera revista local d'Arbúcies, titulada El Baix Montseny, junt amb en Ramon Ferrer Montplet com a director i tot un seguit de col·laboradors com en Rafael Vilà, Fèlix Graells, Lluís Torres i Pla, mossèn Lluís Pons, Jaume Closa, Pepet Pol, Lluís Talleda i altres.
0: Sí, era un personatge que era religiós però que va impulsar la vida cultural d'Arbúcies, sí, no? Sí, i a sí, més sí. Amb tota mena de gent diferent, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, molts d'aquests ja van ser poder alumnes d'ell. També fou col·laborador del diari setmanal Montseny de Sant Celoni, amb articles d'opinió, com ara, dir uns quants títols: Contracte de treball, Humanitat i cristianisme, Catecisme i naturalisme, Socialisme i cristianisme, Tot és de tots, Això és la propietat, Això és la solidaritat, Crisi d'espiritualitat, Desviament social, No hi ha pitjor cec, No confonguem idees, títols sí, d'aquests temes,
0: sí, sí, sí.
1: Doncs n'hi han 47.
0: 47 títols articles, diferents.
1: I llargs, eh? Llavors, també va escriure articles sobre paisatges arbusciencs, com a parla de Camp Blanc, la Clotada del Regàs, la Font de les Pipes, el Parc de les Hortènsies, que es refereix al de Can Badés, les Fonts Nostrades, la Font de Can Quadres, i llavors també hi trobem uns quants poemes: Maria la Dona d'Aigua, Castell de Montsoliu, El Turó de les Agudes, Arbúcies i,
0: sí,
1: i algun altre.
0: Era un enamorat dels llocs típics i tòpics de l'època.
1: Bueno, i fa unes descripcions però excel·lents, eh? Vull dir, se li nota. Mira aquest recull que hem fet, i això és en l'arxiu digital de l'Ajuntament de Granollers. Doncs ell, vull dir, tot el seu, doncs hi ha 104 pàgines.
0: 104 pàgines d'escrits seus.
1: Sí. Déu-n'hi-do, n'hi ha per fer un llibre.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs mossèn Ramon es distingí per haver fomentat la devoció a la Mare Déu de la Pietat, de la qual predicava sovint en la festa de l'aplec de la capella. Ell va realitzar una adaptació del Virolai de la Mare Déu del Collell a la Verge de la Pietat. I ara us llegiré un parell d'estrofes i que diu així la tornada, diu: de pietat, mare i regina, a qui tot el poble acut, sigueu l'astre que il·lumina la nostra joventut. Vora el Montseny teniu la vostra estada, des d'on passeu a dolls el vostre amor, i de tothom hi sou ben estimada, d'on sou imant que trau el nostre cor. En eix fundal de formosor ben rara, un vell palau per vos hi heu triat. En nostre cor de goig sempre sa mare, perquè sou verge i mare de pietat. A vostres peus la població arbusienca hi posa en car sos fills més estimats. Tingueu-los vos, o reina montsenyenca, sota el mantell tot hora ben guardats. A més de dedicar-se a l'ensenyament, no va deixar de banda el seu ministeri. Aprofitant el seu do d'orador, varen ser innumerables les prèdiques que va fer. El mateix dia de l'inici de la Guerra Civil de 1936, anà a Blanes a predicar, sense fer cas de les advertències del perill que corria. La seva resposta va ser que havia donat paraula i l'havia de complir. Durant la rebel·lió s'amagà en una casa d'Arbúcies. Sembla que algú el delatà. El matí del dia 4 de setembre de 1936, un comitè de Granollers del Vallès, prèviament instruïts, varen practicar un registre a la casa natal del carrer de la Pietat, Can Miquel Mestre, al pis que ell tenia sobre el del col·legi de Sant Lluís, i a la casa del carrer de Magnes número 3, anomenada Cales Felices, on es trobava. Se l'emportaren detingut en un cotxe i al cap de poca estona era assassinat a la vora de la carretera d'Arbúcies a Breda, en el revolt que hi ha en creuar el sot de la Vera. dins del terme de Sant Feliu de Buixalleu. Entre els seus assassins hi havia un exseminarista del Collell, a qui ell havia suspès. Fou enterrat al cementiri de Sant Feliu de Buixalleu, fins acabada la guerra. Llavors el traslladaren les seves despulles al cementiri d'Arbúcies, on reposen actualment. En el lloc del seu martiri fou col·locada una creu en recordatori d'aquest fet. La vila d'Arbúcies, com a homenatge al seu fill il·lustre i màrtir, li va dedicar un carrer, que fins llavors havia portat el nom de Travessia Camprodon, conegut popularment pel nom de El Camps, amb el nom de carrer del doctor mossèn Ramon Pagès.
0: Sí, sí, és un dels carrers que porta el nom d'aquest mossèn que bé, doncs, en malaurada hora, doncs, va ser represaliat per aquest escamot republicà. Sí. Molt bé, doncs anem per el següent personatge, que és en Lluís Ferrer Pasqual.
1: Sí, aquest, Ferrer Pasqual, i l'altre que direm, tots tres quasi bé són de la mateixa, poc temps es porten d'edat.
0: De diferència.
1: Sí, no. En Lluís Ferrer i Pasqual també va néixer a Arbúcies el dia 26 de setembre de 1882, fill de Francesc Ferrer i Rossell, de Gaserans, i d'Àngela Pasqual i Vilà d'Arbúcies. Els seus avis paterns, Josep Ferrer, conegut per Joan de Tordera, i Francesc Rossell, de Gaserans. Els avis materns, Pere Pasqual d'Arbúcies i Maria Vilà de Sant Feliu de Buixalleu. Fou batejat el dia 28 amb els noms de Lluís, Francesc i Josep, i apadrinat per Francesc Pasqual d'Arbúcies i Gràcia Coromines i Ferrer de Gaserans. En Lluís és el fill petit del matrimoni, abans de la Maria, en Pere i la Dolors. Cursà els tres primers anys de llatí i humanitats en la preceptura d'Arbúcies i continuà els estudis al Seminari Conciliar de Girona. Ordenat per Vera, exercí el seu ministeri sacerdotal i de coadjutor en les parròquies de Massanes, Tordera, Sant Feliu de Girona i Olot. L'any 1915 va ser destinat a cònom de la parròquia del poble de Sant Mori.
0: A cònom? Què vol dir això?
1: Era un rector sense propietat. L'any 1915 va ser destinat a cònom de la parròquia de Sant Nori, comarca de l'Alt Empordà, i l'any següent, prèvies oposicions particulars, doncs tenia el patronat de l'expressada parròquia, la marquesa de Sant Mori. Passà a ser rector de la mateixa.
0: Llavors ja va deixar de ser...
1: Cònom, llavors ja estava, llavors ja estava en propietat.
0: Ja, sí. Estava, ja era el titular.
1: Sí, exacte.
0: Parlant
1: sí.
0: amb de la manera que es parla avui en dia, o sigui, ara ja seria, doncs, propietari de
1: bueno, no,
0: vin
1: de
0: titular,
1: fer,
0: o el...
1: Vin de fer oposicions, així com els mestres, per tenir una plaça fixa, han de tenir oposicions,
0: sí,
1: almenys
0: sí.
1: Amb la pública, doncs llavors
0: els clergats també s'havien de guanyar la parròquia.
1: Funcionava així, ara no, això ja. Més, ara ja som,
0: abans
1: ja en tan pocs.
0: Devien sobrar capellans i ara passa al revés, no?
1: Sí, sí. L'església parroquial està dedicada a Sant Maurici. Evidentment que el nom del poble és una contracció del patrimoni, del patronímic. Des de llavors, fins al 23 de juliol de 1936, en què va ser apartat de la seva parròquia per les ordres roges, fou un bon pastor i molt estimat pels seus feligresos, per la bondat del seu cor i l'amabilitat amb què els tractava. Res no temia d'ells, i la prova és que no s'amagà. Va ser detingut pel comitè de Masarac en el dia esmentat, en la mateixa parròquia. El dia després de la seva detenció va ser portat al castell de Figueres. Allí va ser detingut fins al dia 13 d'octubre del mateix any, junt amb altres 12 que va ser immolada la seva vida, vilment assassinat en el mateix castell, i el seu cadàver fou enterrat junt amb els altres 12 companys de martiri en una fossa comuna en el cementiri de Figueres. En data de 11 de juny de 1939, les seves restes foren traslladades al cementiri d'Arbúcies, on reposen actualment.
0: Doncs bé, doncs un altre capellà que bé, doncs va patir aquesta tràgica final i que bé, doncs era estimat. Amb aquest en Lluís no se li va dedicar cap carrer.
1: No, perquè tampoc...
0: Tampoc estava per aquí Arbúcies.
1: L'altre va exercir de mestre, de professor durant uns anys.
0: Va fer una tasca llarga a Arbúcies. Sí. I en canvi...
1: Va tenir més contacte.
0: Va tenir més contacte. Sí. Uh-huh. I ara parlarem del darrer, no?
1: Del darrer, que és un cosí germà d'aquest que hem acabat de parlar. Uh-huh. En Francesc Mollfollet i Pasqual, que va néixer també a Arbúcies el dia 2 de maig de 1885. Fill de Pere Mollfollet i Jas i de Carolina Pasqual i Vilà, cònjuges d'Arbúcies. Els seus avis paterns, Mateu Mollfolleda i Vila, i Margarida Jas i Arniges, cònjuges d'Arbúcies. I els avis materns són Pere Pasqual d'Arbúcies i Maria Vilà de Sant Feliu de Buixalleu. Fou batejat el dia 9 del mateix mes, amb els noms de Francesc, Josep i Bartomeu, i apadrinat per Francesc Pasqual i Teresa Cusó i Mollfolleda, amb dos d'Arbúcies. Dels set fills del matrimoni, en Francesc era el quart, després d'en Mateu, en Josep i la Carme, i abans de l'Enric, la Maria i la Josepa. També és nebot de l'emprenedor arbuciens, ja el van fer un dia la seva biografia, Magí Mollfollet i Jas,
0: sí,
1: que va anar a fer les Amèriques, a Puerto Rico,
0: sí, sí,
1: junt
0: sí,
1: amb tres germans seus, i quan tornà s'establia a Arenys de Mar i creà, entre altres coses, la distilleria on s'elaborava el famós calissai.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquest
0: sí,
1: era un...
0: Sí, sí. Aquí, a Mollfolleda, va donar...
1: Però no eren de pagès, ja eren descendents d'aquests, però ja vivien, doncs,
0: ja vivien al poble. Vivien al poble.
1: Sí, sí. Suposem que igual que el seu cosí germà, mossèn Lluís Ferrer Pasqual, va fer els primers estudis de llatí i humanitats en la preceptoria d'Arbúcies. Continuant llavors el seminari de Girona, ordenat prevere,
0: sí.
1: No sabem els primers destins que va tenir. Sabem que el primer d'agost de 1920 mossèn Francesc Mollfolleda va venir a Arbúcies per apadrinar la seva neboda, Pietat Rosés i Mollfolleda, el dia del seu bautisme. També en aquesta revista local d'Arbúcies, La Vila, corresponent al número 2, novembre de 1935, en l'apartat de Noves s'esmenta que les nostres catequistes, Maria i Pietat Rosés i Mollfolleda, germanes, han retornat de la seva anada a la Cot, on s'han ajornat uns dies a casa del seu oncle i ben amat subscriptor nostre, mossèn Francesc Mollfolleda. En esclatar la Guerra Civil Espanyola, mossèn Francesc Mollfolleda era rector de la parròquia de Sant Miquel de la Cot, dintre del municipi de Santa Pau, comarca de la Garrotxa, dins del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa i a tocar de la Feixeda d'en Jordà. Mossèn Francesc Mollfolleda i Pasqual, junt amb mossèn Joaquim Bonet, rector de Sant Jaume de Llierca, i mossèn Martí Mir i Masferrer, capellà de Sant Esteve d'Olot, van ser tots tres empresonats a Olot i el dia 26 de juliol de 1936 foren conduïts a Girona, però no hi arribaren, sinó que varen ser assassinats a Riudellots de la Creu, poble agregat al municipi de Palou de Revardit, comarca del Pla de l'Estany. Mossèn Francesc Mollfolleda i Pasqual va ser una víctima més d'aquesta guerra fratricida.
0: Mm-hmm. Doncs bé, tres històries, totes amb aquest tràgic final, però que descriu una mica el tarannà de moltes famílies nombroses que tenien aquestes nissagues tan grans i algun o altres tenia que dedicar a fer de capellà, no?
1: Sí, sí.
0: En el cas de tots tres, no sé si és que era el segon o el tercer, perquè semblava que estaven com distribuïts, no? Primer era l'hereu, el segon era el capellà, potser?
1: Però no hi havia, d'aquests cap era hereu.
0: Els hereus no eren mai els que
1: es dedicaven. No, l'hereu era escollit perquè havia de mantenir
0: la casa
1: i els pares, sí.
0: I els altres, doncs bé, no sé si podien triar o...
1: Bueno, mira, era una sortida que tenien. Bueno, mira, també... N'hi havia que havien cursat d'escolanets o...
0: Sí, i també potser era una manera de tenir una formació, de tenir una cultura, perquè a través de la religió tenien accés a coneixements, a poder estudiar, a fer una carrera, no? També.
1: Bueno, com ara en Pagès, que va ser professor.
0: I va ser per la via del seminari, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Joan, doncs bé, hem fet aquests personatges, mossèn Ramon Pagès, Lluís Ferrer Pasqual i Francesc Montfolleda Pasqual, que han estat els personatges que hem reconegut o que hem recordat en aquest exercici de memòria que solem fer aquí a través de les biografies. I en Joan Illa, que és el nostre investigador, rata de llibreria, que ens va descobrint noves històries.
1: Ai, mira. és un entreteniment.
0: Moltes gràcies, Joan, i fins la propera.
1: Molt bé, gràcies a tots.

0: tracta de compra-venta d'una moto, podria ser un cotxe, podria ser nou, podria ser de segona mà, però el fet és que és, tu compres un vehicle, et donen unes garanties, et donen una solvència del vehicle,
1: sí, evidentment.
0: I resulta que en pocs mesos passa més temps al taller que no pas circulant. Mm. Clar, ells et diran, quan dic ells, vull dir el qui te'l ven, et dirà, escolta'm, cada vegada que has vingut t'hem atès, hem respost, l'hem arreglat, l'hem portat al taller, t'hem donat una garantia d'aquesta reparació i tal i qual, i nosaltres respondem cada vegada. Però clar, tu la primera vegada bé, la segona potser també, però al final dius, escolta'm, aquí aquest vehicle, una moto, un cotxe, el que sigui, no m'ofereix garanties, d'acord?
1: Sí, sí, ells... és clar, és molt estrany de que la fa servir una temporadeta i ja de seguida es torna a variar per lo que sigui.
0: I això ho portem al despatx, eh? Portem temes d'aquests, dir, escolta'm, cotxes nous, que dius, escolta'm, com pot ser que surti nou, o cotxes que heu revisat i que me'l venguis i passi més temps al taller que circulant. Llavors, què podem fer? Podem resoldre, aquest és el cas del que va passar en aquest supòsit que plantegem, no? Podem resoldre. Què venen a valorar els tribunals? Home, la gravetat o la importància d'aquest defecte, d'aquest problema, perquè si és relativament greu, home, i jo crec que si en 6 mesos has estat 7 vegades al taller, és greu.
1: És prou greu.
0: Val? Per justificar la resolució. Si es considera que és menys greu, el que tu pots reclamar és, doncs, una rebaixa substancial en el preu, perquè al final, doncs, no poder disposar del vehicle et comportarà o llogar-ne un, o un transport públic, sí, o una sèrie de molèsties.
1: Hi ha un perjudici.
0: Fins i tot, avui estava llegint, i hi ha hagut un tema de dir, no, ja no és el perjudici de la despesa que he tingut, és que resulta que jo faig servir el cotxe per treballar, i com que no puc treballar, és un lucre cessant d'un negoci que he deixat de fer per no poder tenir una eina de treball.
1: Exacte.
0: Per tant, són coses a tenir en compte i crec que és important que tots ho sapiguem.
1: També hi ha una altra qüestió no gens superflua, que és la intimidació de testimonis. Clar, els testimonis que han estat, doncs, això, testimonis d'un delicte i que es veuen intimidats per algú relacionat amb el delinqüent i que, clar, això, quines conseqüències té aquesta intimidació?
0: Sí, això pròpiament se'n diu, és un delicte d'obstrucció a la justícia i pot ser que tu intentis intimidar un testimoni, tu intentis intimidar a la contrapart, a l'altra part, d'acord? És a dir, que tu dificultis que la justícia faci la seva feina, val? Vulguis viciar la voluntat d'aquelles persones. En aquest cas en concret de que parlem, doncs resulta que una noia va posar una denúncia per violència de gènere contra la seva parella i es va presentar el seu cunyat a casa seva, el germà de la parella, es va presentar allà i li va dir, literalment, li va dir, o treus la denúncia o sortiràs a les notícies, val? A part d'altres coses i tal. Ella no es va d'entrar i va tirar
1: endavant. Va dir, endavant. No, tu digue'm el que vulguis, però és que hi ha l'amenaça aquesta.
0: I de fet, això ha acabat amb una condemna d'un any i 4 mesos de presó contra el cunyat, contra l'amenaçador, d'acord, per intentar viciar en l'altre tema, que l'altre tema no sé com va acabar, però m'ho puc imaginar. Per tant, és a dir, és molt fàcil parlar i dir així, però perquè a vegades et ve el despatx gent i et ve preocupada per si em diran i si em deixaran de dir i si em vindran a casa i m'amenaçaran. Has de saber que si són mínimament intel·ligents saben que això ja per si sol és un delicte i se'n guardaran prou perquè encara afecta més al tema de fons.
1: Sí, perquè si hi ha algú que grava proferint aquestes amenaces...
0: Evidentment, si grava o si tens un testimoni al teu costat o que
1: sí,
0: pots acreditar.
1: Algú altre que digui, mira, aquest senyor es va presentar tal dia, tal hora i va amenaçar amb aquesta senyora o amb aquest senyor i bueno, ja la tenim aquí.
0: En aquest cas concret, de fet, hi ha una cosa i és, ella estava amb la seva mare, que pots dir, ostres, és un testimoni doncs una mica parcial,
1: sí.
0: Val? Però hi havia tal coincidència amb les declaracions, tal credibilitat, tal...
1: Tot lligava molt.
0: Tot lligava molt i fins i tot l'altre, les excuses eren excuses barates, que entenguem, que el jutge doncs va considerar que sí, que
1: era endavant. Era verídic. I llavors anem per una qüestió més de les comunitats de propietaris d'un bloc de pisos o de cases adossades o el que sigui, on, esclar, si hi ha algun que sigui morós, aquí hem de veure aviam si les comunitats poden carregar interessos de demora. La cosa anava per aquí, més o menys.
0: Sí, una mica és el fet de dir, escolta'm una cosa, una comunitat de propietaris, a vegades prou feina es té per tirar endavant el dia a dia i un no paga perquè no li va bé, però algun no paga perquè doncs, és una mica cara dura.

0: Llavors, clar,
1: té més cara que esquena.
0: Clar, i li hem d'anar sempre al darrere, perquè aquest anar sempre al darrere, a part de que pot tenir un cos, ja d'acord? A part de que pot tenir un cos, pot fer anar malament a la comunitat perquè no pot atendre una sèrie de necessitats, d'acord? Perquè no disposa d'aquells diners o no sap quan en disposarà. Llavors, escolta'm, pot haver-hi, doncs, una penalització d'aquest endarreriment, val? Doncs el Suprem ha dit que sí, ha dit, escolta'm una cosa, la comunitat de propietaris, si en junta aprova que es pot aplicar una penalització, un interès superior fins i tot a l'interès legal, un interès moratori superior a l'interès legal per a aquells veïns que siguin morosos, no des del venciment de la quota per si sol, sinó que se l'ha requerit de pagament i aquest requeriment no ha arribat i tal, se li pot aplicar un interès, ha determinat, i en aquest cas doncs, és el que ha passat, el que venim a explicar. Són coses que crec que és important saber, no perquè ens dediquem tots a aplicar interessos, sinó perquè a vegades és la manera, doncs, de que un no ho entén d'una altra forma, d'acord? I si se li toca una mica allò que no sona, doncs és la manera que faci aquest civisme de que tots puguem funcionar una mica millor.
1: Que, vaja, que se sàpiga per a navegants que hi ha aquesta possibilitat de que et pugui una comunitat carregar-te aquests deutes i aquest interès de demora en cas de que no siguis diligent en el compliment de les teves obligacions.
0: Exacte.
1: I ara en farem l'últim, que aquest és més en plan culebron, no? Que diria, si fos d'una altra ètnia, diria, ho trobo molt normal, no? Sense entrar massa matisos, però pel tema temperamental. Però aquí es parla d'un lío de fandilles, d'un joc de banyes, dins d'una parella xinesa, o exparella, perquè en aquell moment que d'autos, com diuen els allò, doncs ja no hi havia aquest vincle.
0: Ja no sé si és una parella, un trio o un quarteto, perquè sí. Al final aquí apareix, és a dir, aquí resulta que hi havia una parella xinesa que estaven separats però vivien junts, uh-huh, i feien vides independents, d'acord? L'home era un perla perquè tenia antecedents per maltractament i era un perla, val? Però bé, estaven separats i vivien junts. Un dia aquest senyor anava pel carrer amb el seu cotxe i va veure aparcat un altre cotxe i a dintre una parella, doncs, fent feina.
1: Sí.
0: I va veure que la dona li sonava.
1: Ostres, aquesta tia la conec d'algo.
0: Exacte. I a l'home també li sonava una mica.
1: Sí.
0: Clar, quan els altres dos es van veure enganxats, doncs l'home de seguida es posa els pantalons amunt.
1: Sí, es van mirar de reaccionar.
0: Va passar el seient de davant, va engegar el cotxe i va arrencar. I el nostre amic, el que anava circulant,
1: sí,
0: doncs, a darrere amb el cotxe.
1: Sí, sí,
0: d'acord?
1: Sí.
0: Una persecució, no queda acreditat a quina velocitat, això és important,
1: sí.
0: Val? Es fica el primer per un carrer contra direcció, arriba un moment que no pot avançar més, l'altre li va per darrere i pam, l'empotra amb tota la mala bava que pot, fins al punt que aquell cotxe rebota contra un altre i aquest rebota contra,
1: sí,
0: un establiment.
1: Sí, hi ha un seguit de danys col·laterals a sobre.
0: Val? La dona, que anava al seient de darrere perquè no havia pogut reaccionar a temps quan els havien enganxat,
1: sí,
0: va patir una lesió greu, és a dir, va tenir una fractura de vèrtebra.
1: Uh-huh.
0: L'altre, l'home, va sortir del cotxe a veure què passa i el perseguidor, l'ofès,
1: sí,
0: va sortir amb una barra de ferro per agredir-lo i amenaçar-lo, uh-huh, i dir-li,
1: sí,
0: de tot,
1: sí,
0: i van,
1: sí,
0: començar,
1: sí,
0: a brallar.
1: Sí, sí, sí.
0: No va haver-hi prou amb això, que l'ofès, quan anava passejant amb el seu cotxe, anava amb la seva mare al costat. La mare, que també va tenir alguna petita lesió d'aquest accident, va baixar i va intentar també agredir.
1: Sí, sí.
0: Doncs,
1: va anar ajudant el seu fill en aquesta tasca de revenja sentimental.
0: Al final, doncs, va arribar la policia i va fer les ambulàncies.
1: Sí, sí, va un xou que no vegis.
0: Per què m'interessa explicar aquesta anècdota mig divertida, mig curiosa? Per diferents motius. Primer, clar, perquè a vegades sembla que els xinesos, els ciutadans xinesos, d'acord, passen,
1: no,
0: molt desapercuts, sí, i no tenen coses.
1: Sí,
0: doncs, mira, sí,
1: sí,
0: que
1: sí, sí que les tenen.
0: Sí que és veritat que a vegades sembla que tots s'ho arreglen a la seva manera, i en aquest cas ho van intentar. Ho van intentar perquè, doncs, perquè un cop van arribar a judici, l'amant, perquè ens entenguem, uh-huh, l'amant va dir que no, que clar, que era lògic que l'altre s'hagués enfadat perquè eren amics i li havia pres la dona.
1: Sí.
0: Un, dos, la dona ja no va voler declarar, uh-huh, mal, i l'ofès va desaparèixer, no, està en busca i captura.
1: Ah, està en busca i captura.
0: Sí, sí, està en busca i captura, val. Però què passa aquí? Que

0: el jutjat ha dit, no, escolta'm, aquí hi ha una sèrie de lesions. La defensa de l'atacant, de l'ofès, que tot i així hi havia un advocat, encara que no hi hagués el client, ja, va dir, escolta'm, aquí s'ha privat a la dona d'acollir-se el dret a no declarar contra la seva parella, perquè coi, vivien junts i a més es veu que de tant en tant, doncs,
1: encara hi havia tema.
0: Hi havia tema, d'acord? I el jutjat ha dit, escolta'm, a la instrucció, quan va venir la policia, va quedar clar que estaven separats, que vivien junts, però estaven separats, per tant, no eren parella, per tant, no tenia aquest dret d'acollir-se a no declarar contra la seva parella, d'acord? I, per tant, la instrucció és tota ben correcta. I al final tot va acabar que va haver-hi, evidentment, un delicte de lesions. Aquest delicte tenia l'agreujant de que hi havia un arma, en aquest cas el cotxe.
1: El cotxe.
0: Val? Un delicte d'amenaces.
1: A més,
0: val? I també es va decidir que no hi havia un delicte contra la seguretat perquè no quedava acreditat que s'hagués anat més ràpid del compte en la persecució. Per això sí, ho he fet l'esment abans.
1: Sí, val? Sí, sí, sí.
0: Tot i que, és curiós, tots dos es van ficar contra direcció, però això es va considerar que no era un delicte contra la seguretat,
1: no era tan greu,
0: i es va tancar amb 4 anys per al delicte de lesions i un any i mig per al tema de les amenaces. En fi, és un tema, doncs, que m'ha cridat l'atenció.
1: I a la iaia no se la va considerar cap perill ni cap
0: còmplice
1: cosa estranya
0: necessària.
1: Sí, o còmplice, perquè mira, ja la iaia la deixem, estava defensant, estava ajudant el seu fill. Molt bé, Jordi, doncs ho deixaríem aquí i deixem el tema del xinès agreujat, que es comporta com un energumen, i tancarem el Fets i Llei d'aquesta setmana.
0: Perfecte.
1: Ja sabeu que podeu trobar els serveis d'en Jordi Masnou a la gestoria Valls, i si necessiteu, doncs, també denunciar algun cas d'aquests, no, no el del xinès, esperem que no sigui tan, tan exagerat, però si hi ha alguna qüestió legal que necessiteu el seu consell, doncs el teniu disponible. Moltes gràcies.
0: A reveure.
2: La gent d'Arbúcies és així.
3: Molt bé.
4: Bueno, ha passat ràpid, ràpid, no?
3: Ha passat ràpid, molt ràpid.
4: Sí,
3: no,
4: molt ràpid passa.
3: Ui, sí, sí, massa ràpid.
5: Farem una foto?
3: Ah, molt bé, sí. Sí, que així la gent vegi que anem en sèrio.
4: Sí. Sí. Parlava-hi sol. Però si ha passat ràpid és perquè ha sigut distès.
3: No, no, us heu portat molt bé.
4: No, tu sempre ens portes bé.
3: Per què, vam?
4: Estaves de tota la vinya al senyor, però sí, sempre ens portem bé, eh?
2: Amics i residents, us donem la veu. Amén.

0: I fins aquí arribem, tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de Produccions Caltet amb David Batlle.
1: Vàrem ser fets l'un per l'altre, perquè tu, perquè jo...
0: Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de Manel Canaleta a les xarxes socials.
1: Perquè jo ben a prop puc escoltar...
0: I a la secció Catsona.
1: Perquè tu, perquè jo...
0: Xavi Soler amb la previsió del temps. Marta Rubio, Anna Teixeira i Oriol Garriga en el butlletí informatiu. I amb un servidor, Jordi Soler, el micròfon i els guions. També agraïm la presència de Joan Illa a les biografies i l'advocat Jordi Masnou en un nou lliurament de Fets i Llei.
1: Altra, perquè tu, perquè jo...
0: Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com. Ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a e-books, Facebook i a Instagram. I podeu participar o col·laborar amb nosaltres al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603 487 129. Amics i Residents és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem aviat. Salut a tothom i molt bona setmana.

0: Doncs res, una setmana més, eh? Aquí les setmanes passen ràpid, eh? Fa res estàvem fent el programa les setmanes passades i ara ja tornem a ser aquí, què et sembla?
1: Sí, sí, a més, entre tants actes i festes majors...
0: Sí, no, i això no s'acaba mai, però està bé, està bé. Estem en un sector imparable, imparable. Escolta'm, llum vermella, que comença el programa.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Amadeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat el divendres 2 d'octubre 2026. Una jornada ben especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de l'Acadèmia, patrona de la ciutat de Lleida. I atenció, perquè aquest és el programa número 865 de la nostra etapa digital i el 2654 de tota la nostra trajectòria.
0: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat. Avui enviem una salutació especial a tots els veïns i veïnes de Corçà, de Sudanell, de Medinyà, de Riudecols, que aquest cap de setmana estan de festa.
1: I pel que fa als continguts d'avui, el nostre reportatge central ens portarà cap a la comarca de l'Anoia per descobrir tots els detalls del festival Mort de Riure, de Copons.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona de debò. Tradició i molt de ritme, ja ho veureu. Ens acompanyeu?
1: Comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I per descomptat teniu tots els continguts i àudios actualitzats a la nostra web, com sempre, però també podeu accedir-hi des del portal del Tornaveu i des de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I una salutació molt especial a totes les persones que ens escolteu des de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcast o Overcast. I un agraïment també molt sincer a les emissores de ràdio que setmana rere setmana ens emeten i fan possible que arribem a totes les comarques del nostre país.
0: Avui tenim un programa ben complet: l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la visió castellera amb la Sara Soriol, les dites i refranys amb el Víctor Pàmnies, la narrativa oral de l'Albert Estengre, la sopa de cançons amb en Noé Ribas i les històries de gegants amb el Nico Alonso i la Berta Miró. Però ara és el moment de conèixer una iniciativa cultural ben singular. Ens traslladem a Copons per descobrir la proposta del festival Mort de Riure.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: Un dels grans temes universals que més respecte, inquietud i fins i tot por desperta és, sens dubte, la mort. Tot i ser l'única certesa absoluta que compartim tots els éssers vius, la societat contemporània ha tendit a amagar-la, convertint-la en un tabú incòmode, un silenci incert o una realitat difícil d'abordar amb naturalitat. Però què passa quan decidim trencar aquest silenci i mirar-la de cara? I sobretot, si en parléssim des de l'humor, la celebració i la creativitat? Aquesta és precisament la proposta trencadora del festival Mort de Riures, una iniciativa pionera que transforma la reflexió sobre la mort, el dol i la finitud en una experiència cultural, participativa i, sobretot, profundament desacomplexada. Lluny d'enfocar-ho des de la frivolitat, el festival utilitza la comèdia i l'art com a eines d'alliberament i d'enfrontament amb les nostres pròpies pors. Des de fa 4 edicions, el municipi de Copons acull aquest esdeveniment singular. Entre els seus carrers i espais emblemàtics es desplega una programació multidisciplinària que combina espectacles de teatre, arts escèniques, música en directe, xerrades, tallers i espais de conversa. Amb tot plegat, es reivindica que el riure i la ironia no només són compatibles amb el respecte, sinó que són instruments valuosos per humanitzar el tema. Alhora, aquesta cita posa en valor el territori i la vida rural, demostrant que els pobles petits tenen una gran capacitat per generar propostes valentes, acollidores i capaces d'esdevenir autèntics referents culturals. En aquesta nova edició, el Festival Mort de Riures continua eixamplant els seus horitzons i consolidant una identitat pròpia molt marcada, oferint un equilibri entre entreteniment, pensament crític, memòria i tradició. Per entendre com es construeix un espai d'aquestes característiques i quina reflexió hi ha al darrere, hem volgut conèixer més a fons el projecte i la gent que el fa possible. Per això, avui parlem amb Oriol Pi, un dels coordinadors del festival, que ens descobreix les claus d'una iniciativa que ens convida a canviar la perspectiva sobre la mort, sense perdre l'empatia i la solemnitat, però sense renunciar, tampoc, al poder terapèutic d'un bon somriure. La mort és un tema que tradicionalment s'ha viscut des del silenci o la solemnitat. El festival planteja una mirada alternativa.
4: Un festival per a tots els públics, en què la cultura és la porta d'entrada que genera preguntes, que genera reflexions, que incentiva el diàleg per trencar aquest tabú que tenim a la societat, que és la mort.
1: La programació també veu de tradicions i celebracions vinculades al cicle de la mort, molt presents en la cultura popular.
4: El Festival Morts de Riure de Copons ve del Festival Somriures, un festival d'arts escèniques de carrer que vam crear a Copons, del qual ens faltava l'ànima i l'essència. No hi trobàvem sentit en aquest festival, ja que era un festival que podries trobar tot arreu. Vam creure oportú posar-li una temàtica que tingués sentit en el municipi i que tingués identitat pròpia. I aquí va ser quan vam crear el Festival Morts de Riure. Per puntualitzar, el projecte neix amb la Nit de les Ànimes, aquest ritual, aquesta celebració que fem el dia 31. Després d'alguns anys d'haver fet aquesta celebració, ens donem compte que volem parlar més sobre la mort, no? Que no només s'ha de parlar un dia, sinó que se n'hauria de parlar sempre, i és quan nosaltres agafem diferents propostes, dintre de les quals agafem el festival existent, com hem comentat abans, i el transformem en Morts de Riures. A part també aquestes xerrades, aquests col·loquis, aquestes activitats escolars, no? Per poder arribar a tot tipus de públic i que tot tipus de públic pugui trobar el seu tema per poder-ne parlar, no? No tots ens agrada escriure, no tots ens agrada el teatre, no? I per tant intentem tocar tots els temes possibles, des de totes les temàtiques, vull dir, per poder parlar sobre la mort.
1: Més enllà de la temàtica, el festival s'ha convertit en una proposta cultural que implica tot el municipi.
4: Fer un festival en un micropoble com el nostre permet tenir una relació molt més directa amb els mateixos artistes, amb els creadors, amb el públic en general, i fa que els veïns i veïnes no sigui un simple públic, sinó que formi part d'aquest mateix festival. Per tant, això fa que també sigui un festival arrelat i real en el municipi, no? La gent participa cosint banderoles, decorant els carrers, deixant-nos els baixos de casa com espais escènics, etc. No? Per tant, fa comunitat i fa poble, no? Això és una cosa molt important que ens dona el festival i el projecte en si, no? Reptes que tenim, doncs, són molt clars. És falta de recursos o recursos limitats, podríem dir, i equips petits perquè són molt pocs. Però aquests reptes, aquesta falta de recursos i aquests equips petits ens provoquen, no, que tinguem una mica més d'augment de la creativitat pròpia. Per això acabem creant com els microespectacles que hem fet pel festival, aquests espais escènics que són els baixos de les cases, que ocupem les places, ocupem els carrers, no? I clar, això ens passa, doncs, perquè nosaltres no tenim grans sales d'actes ni grans sales de teatre, etc., no? I per tant, aprofitem, no, l'entorn que tenim per donar valor a aquest entorn i per donar valor a això que estem fent, no? I demostrant així que els micropobles, no, també tenim capacitat de proposar propostes artístiques d'un nivell de qualitat, no? A més, sense malbaratar zero diners.
1: Un dels objectius del projecte és normalitzar la conversa al voltant de la mort i arribar a públics molt diversos.
4: Doncs respecte a això, podríem dir que sí, hem vist un canvi. Hem vist un canvi sobretot a la canalla del municipi, per exemple, no? Que a l'hora de parlar sobre la mort tenen una mirada molt més oberta, sense tants tabús. Hem vist que la gent del poble, que al principi deia que això no tindria durada, que no tenien clar el canvi de rumb per parlar sobre la mort en aquest festival, bueno, no ho veien clar, no? Veiem que ve, que repeteix, que agrada les iniciatives noves que anem aportant, i no només ens passa en el festival i amb la Nit de les Ànimes, sinó que també passa a les altres activitats que fem, no? Les altres activitats que fem durant l'any, xerrades, col·loquis, presentacions de llibres, veiem que cada cop ve més gent en aquestes coses puntuals que també fem, no? I per tant això ens indica, no, que hi ha un interès i que la mirada a poc va canviant, no? I per tant estem contents de poder participar en aquest canvi de mirada.
1: Cada edició incorpora noves propostes per arribar a públics diversos i mantenir viu l'interès del projecte.
4: Bé, doncs podríem dir que nosaltres hi treballem tot l'any. Som un grup divers, amb diferents mirades, i això ens ajuda també a poder innovar. L'any passat vam crear En Trànsit, que aquest any es consolida com una línia pròpia del festival. Utilitzem els baixos de les cases que ens cedeixen els veïns i veïnes com espais escènics. Aquest any tenim un espai de microteatre, de producció pròpia. Tant el guió, la direcció com les actrius són del poble. Tindrem també un microcinema, una proposta de cant al voltant dels finals de vida, de tradició polifònica, i també tindrem dos espais més d'exposicions també de veïnes del poble, una de pintura i l'altra de creació de teles amb estampació natural. Aquest seria un dels grans actes del festival. També donem continuïtat als tallers d'escriptura i il·lustració. Creiem important el treball en altres àmbits que no siguin, doncs, el teatre i el circ, no? Continuem treballant amb l'escola i amb la mediació amb els infants, i el que tenim molt clar és que volem donar una continuïtat, no, aquesta forma de treballar que combina les companyies amb un prestigi, amb les companyies de creació emergent i sobretot amb aquesta producció pròpia, no? Per això també portem els espectacles de Dues Ales, Un Buit, Rosetta i La Funerària, espectacles de diferents àmbits, des del circ a més teatrals, musicals, i que, bueno, que el que intentem, no, és que cada programació tingui un sentit, no? Que cada proposta que aportem, no, tingui una mirada diferent i generi alguna mena de conversa, no, i experiència al voltant de la mort.
1: Moltes gràcies, Oriol Pi, per acompanyar-nos als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim endavant amb el programa.
0: I ara fem una aturada per escoltar el primer tema musical. Hem programat La nostra història, de la Judith Nederman amb El muchacho.

0: Hem escoltat La nostra història, una col·laboració plena de sensibilitat i de ritme entre Judith Nederman i el Muchacho.
1: I ara connectem immediatament amb la redacció del Tornaveu per saber què vull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta una setmana més les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Vila-seca es convertirà el pròxim 3 d'octubre en el punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a Trobada Nacional de Ball de Bastons a Catalunya. Una jornada que portarà al municipi colles d'arreu del país i que servirà per compartir danses, músiques, vestuaris i tradicions. L'esdeveniment s'emmarca en la celebració del 50è aniversari de l'Esbart Dansaire Ramon Dolzina de Vila-seca. La seva presidenta, Mar Melero, ens explica com una trobada com aquesta supera tota expectativa que tenien per aquesta commemoració.
5: Quan vam imaginar quin tipus de trobada podíem fer per celebrar el 50è aniversari, vam pensar que per què fer una trobada de quatre colles quan podem tenir una trobada molt gran, no? Amb moltíssima gent, que això és el que havíem somiat, poder fer que aquella plaça que anirem a acabar, doncs, que sigui plena de gent ballant alhora.
4: L'organització preveu un programa que s'estendrà durant tot dissabte i que tindrà el seu moment central a la tarda, amb 6 cercaviles simultànies pels carrers de Vila-seca que confluiran en una gran ballada conjunta al Parc de la Riera. A part de les 62 colles catalanes participants, destaca la presència d'una de Viana de Castelo, seu de la primera trobada internacional de ball de bastons. Ha estat convidada per l'Esbart i la coordinadora de Ball de Bastons com a mostra d'agraïment per la bona acollida i per haver fet del Ball de Bastons un llenguatge universal. Els cineclubs prenen el paper protagonista amb una nova edició de la Setmana del Cineclubisme, esdeveniment que té lloc a la Filmoteca de Catalunya. Del dimarts 6 al diumenge 11 d'octubre se celebra, doncs, la 13a edició, que oferirà 6 sessions presentades per representants de la Federació Catalana de Cineclubs. Es tracta de la gran ocasió dels cineclubs per trobar-se, veure cinema i debatre. L'elecció d'aquests 6 films ha estat fruit de l'aportació i les idees de diversos cineclubs i persones, sempre, però, amb un mateix criteri, com explica Àlex Portolés, president de la Federació.
6: Són aquests 6 dies on s'ofereix una programació que al final és molt eclèctica, amb un criteri, òbviament, cinèfil, i que és una miqueta mirall de la heterodoxia dels cineclubs.
4: Durant la setmana, la Federació també atorga els premis José María Núñez, que reconeixen la tasca dels cineclubs i les seves activitats. Així, organitzat en 4 categories, seran entregats els guardons al millor fet cineclubista, al cineclub L'Opergui de Miravet, a la millor pel·lícula catalana de l'any, el film Sorda, d'Eva Libertat, l'internacional, el director Eugene Green, i finalment l'honorífic a l'exhibidor garriguenc Josep Maria Miró, responsable del cinema L'Ambra. Des de la Federació esperen que la setmana pugui ser un retorn a la feina feta per la Filmoteca i el públic, element imprescindible del moviment cineclubista.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per apropar-nos un cop més a tota la informació del teixit associatiu. Et retrobem la setmana vinent.
1: I del món de les entitats passem directament a les places castelleres. Connectem amb en Carles Esteve per repassar les millors diades i l'estat de les colles al Baròmetre Casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre Casteller, amb Carles Esteve.
3: Disset novetats estrella en un cap de setmana d'èxits ben repartits.
7: Hola, companys, una setmana més per explicar-vos aquí les novetats de la darrera setmana del Baròmetre Casteller. Anem a pams. Els Minyons de Terrassa han sumat el primer 5 de 9 de l'any i, a més, han recuperat el Pilar de 8 carregat. Per la seva banda, els Castellers de Barcelona han recuperat el 3 de 9 carregat. Els Castellers de la Vila de Gràcia han recuperat el 5 de 8, mentre que els Castellers de Lleida han presentat el 7 de 8 i la Jove de Barcelona el 9 de 7. Figueres i Cerdanyola han recuperat el 2 de 7. Els Castellers d'Esparreguera, vencedors de la jornada de Torredembarra del concurs, han descarregat el primer 5 de 7 amb l'agulla de la seva història. Els de Sarrià han fet per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla i, paral·lelament, els de Caldes han estrenat el 7 de 7 i han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, mentre que els Maduixots de l'Au Maresme han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla. Per la seva banda, els del Prat del Llobregat han recuperat els 7 pisos a encarregar el 4 4 de 7. Finalment, s'han presentat la colla castellera del Callà, amb els primers 3 de 6 i 4 de 6 de la nova formació. Ara, al baròmetre casteller, hi ha 98 colles actives. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia al baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
8: Festa, festa!
1: I per agafar forces abans de la següent secció, escoltem la segona proposta musical del programa. Des de les Illes Balears arriba el grup Changuito amb el seu encomanadís Canta amb mi.

0: Acabem d'escoltar el Changuito amb aquest Canta amb mi.
1: Festa, festa! I ara obrim la nostra finestra a la saviesa popular del món de les parèmies de la mà del nostre expert paremiòleg, Víctor Pàmies. Avui ens descobreix el sentit i l'origen d'un refrany ben curiós.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Val més ser cap d'arengada que cua de lluç. O val més ser amo d'un ou que mosso d'un bou. O val més ser un ocell de bosc que un ocell de gàbia. O val més ser un petit amo que un gros mosso. O val més ser un petit pagès que un gran masover. D'una manera general, podem dir que és millor tenir una posició alta en un nivell baix que no pas una posició baixa en un nivell alt. O dit d'una altra manera, que val més ser primer de la segona classe que l'últim de la primera. I encara, amb unes altres imatges, millor és ser petit i lliure que gran i esclau. Sembla clar que dependre de nosaltres mateixos ens ha de reportar molta més llibertat i poder de decisions que haver de dependre d'un centre de poder que és lluny físicament i també pel que fa a interessos.
0: Quanta raó, i tant que val més ser cap d'arengada que cua de lluç. Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, un goig. Abans d'entrar en el darrer bloc de seccions, escoltem una tercera proposta musical. Des de Menorca, el grup Pèl de Gall ens presenta Ja no tenim por.

0: digues escò.
1: Hem escoltat Els pèls de gall amb aquest Ja no tenim por. I ara continuem amb la força de la narrativa oral i la imaginació. Benvingut, Albert Estengre, als teus contes i mentides.
2: Festa, festa.
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Diu que una vegada hi havia un noi que no tenia por de res. Però de res, de res. Era en Pere. Ja des de ben petit, quan va néixer, varen veure que el noi no plorava per res de la que li passés. Tothom l'espantava perquè els hi feia gràcia que un nen petitó plorés una miqueta, encara que fos. Però res, de cap de les maneres en Pere plorava res. Era en Pere sense por, no li feia por res. Un dia, de gran, ja era gran, ja era bastant ganàpia, va decidir anar-se'n a buscar la por. En el seu poble i a la seva família i els seus amics mai ningú li havia ensenyat què era la por. I hi havia molta gent que en tenia i deia, jo vull saber què és la por. Diu, oh, la por és una cosa molt greu. Sí, però jo vull saber-ho, perquè no ho sé. Ai, mare meva, i què puc fer, què puc fer, què puc fer? En Pere sense por, en Pere sense por, en Pere sense por. Se'n va anar de viatge. Ja tornaré, quedeu, quedeu en pau, que jo vaig a veure què és la por i quan ho sàpiga ja tornaré perquè jo vull ser normal. I en Pere sense por se'n va anar caminant, caminant, caminant i va arribar al mar, a la vora del mar. I per tot allà on passava anava preguntant si algú li podia fer por i algú va mirar d'espantar-lo, però tothom l'engegava dida perquè és que no tenia por ni s'espantava de res, de veritat, Va arribar allà, arran de mar. I arran de mar li van dir, si vols saber què és la por, vés-te'n en aquell castellot. Un castellot que hi havia al damunt d'un turó que donava cap a mar. I què li passa en aquell castellot? És normal, no? Diu, no, en aquell castellot hi ha un fantasma. Hi ha un fantasma que no deixa que ningú hi passi una sola nit. I el rei ha dit que si algú hi passa una sola nit, es podrà casar amb la princesa. Només que hi passi una nit sola, sencera, per això, exacte, sencera. I el noi va dir, sí, ja hi aniré jo. I s'hi va plantar. I en allà va veure que hi era un castellot, un casalot gros, grossíssim, brut, brutíssim, perquè és que ningú gosava entrar-hi per res. I quan ell va entrar, va trobar dos soldats a la porta. I aquests dos soldats, quan li varen preguntar, que et quedes aquí aquesta nit? Doncs aquests dos soldats, quan ell va dir que sí, varen fugir corrents de la por que tenien de què teniu por? Va preguntar ell. I els soldats ja no hi eren. Allò no feia por. Sí que era brut i vell, però és que... Esclar, si no hi anava ningú a arreglar-ho. He de passar la nit en aquí, va pensar. Doncs me'n vaig cap endintre. Va arribar allà on hi havia una llar de foc, que era la cuina, el primer que va trobar. Hi havia quatre troncs de llenya, va començar a fer foc amb la llenya i allà es va engiponar una mica un lloc per dormir, un cau per jeure, I allà, quan es va fer fosc, es va estirar davant del foc per no tenir fred i vinga, a dormir. I va dormir de seguida, sense tenir por, i feia por estar allà dintre, perquè feia por. I tot d'una, quan ja havia fet el primer son, aquell noi va sentir un crit. Es va despertar. Què passa? Ai, que caic. El noi va voltar per tota la casa, no va veure ningú. Va obrir finestres, no hi havia ningú. El poble allà lluny, llunyíssim. I la veu que de ben a prop anava dient Ai, que caic. I tant es va empipar que el cap de vall va dir doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir. I se'n va anar cap a joc, al llit. I quan es va tapar, abans de dormir-se, va tornar a sentir «Ai, que caig, doncs cau!» I cataclac va caure. Per la xemeneia va sentir «Cloc, cloc, cloc, puf!» I al damunt del foc, vet aquí, que va caure en una cama. Una cama grossa, una cama que amb ell li arribava fins aquí, més amunt del nas, La va agafar perquè no es cremés, que no fes pudor de cremat, i la va llançar allà amb un costat. Es va posar a dormir i al cap de poca estona «Ai, que caic!» Una altra vegada «Ai, que caic!» Ai. El noi va tornar a mirar a veure d'on venia la veu i va decidir que allò no podia ser normal, que havia de ser el mateix d'abans i que era una cosa estranya, però com ell no li feia ni gota de por, Ai, que caig, doncs cau d'una vegada i deixa'm dormir, va tornar a dir. I es va estirar, i es va dormir. I abans de clocar tots dos ulls, vet aquí que cloc per la xemeneia, em va caure una altra cama. També, igual, l'altra, una era a la dreta i l'altra era a l'esquerra. La va llançar a sobre de la primera cama que ja tenia. Al cap de poca estona ja podeu comptar. Una altra vegada aquella veu, ai, que caic, ai, que caic. I ell ja no es va ni aixecar. Doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I em va caure tot una panxa i el cul. Va agafar i ho va llançar cap allà. Al cap d'una altra estona, ai, que caic, ai, que caic. I així es va passar tot la nit aquella veu dient, ai, que caic, ai, que caic. I anava dient, doncs cau d'una vegada i no m'atabalis. I cada vegada en queia un tros, que si en queia una mà, que si un braç, que si l'altra mà, que si l'altre braç, que si en queia el coll, que si en queia el cabell, i al capdavall em va caure el cap, sense cabell, perquè el cabell ja havia caigut. Ai, que caic, ai, que caic, cau d'una vegada, i cada vegada queia una cosa diferent. I ja tenia tot allà, tot allà. I al cap de no massa estona que ell ja dormia amb tota aquella pila de coses en allà, va sentir croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc, croc. Va obrir els ulls i allà mateix, al seu davant, hi tenia un gegantàs que se'l mirava així, a un pam del nas. El gegantàs se'l mirava i li va dir al gegantàs, ja he caigut i ja sóc aquí. Us penseu que el noi es va espantar? En Pere no es va ni espantar. Li va dir, allà mateix, sense moure's, eh? I què vols, tu? M'has despertat, fes el favor de jeure i de dormir, que encara no és de dia. I aquell fantasma va quedar fumut i va tirar enrere. I ell, en Pere, li va tornar a dir, i si no, saps què? Tal com has caigut, ja te'n pots entornar, que aquí no hi fa res de bo. Vés-te'n, que em fas nosa per dormir. I aquell gegantàs, amb un pam de nas, un altre pam de nas, va tirar xemeneia amunt, tal com havia vingut, a trossos. I el noi va poder dormir la resta de la nit. I quan es va fer de dia, va obrir les finestres perquè tot es ventilés, va obrir la porta. I quan va obrir i va sortir per la porta principal, vet aquí que allà hi va trobar el rei i a tots els soldats que el venien a buscar. M'han dit, va dir el rei, m'han dit que tu, Pere, has passat la nit en aquest casalot. M'han dit que no t'han vist sortir i ara ho veig perquè encara ets aquí dintre. Que has passat molta por. Diu, no, majestat, ni gota, ni era un que queia, al capdavall va caure i m'atabalava tant que no em deixava dormir que li vaig dir que se n'entornés per allà on t'havia vingut. I d'aquesta manera se n'han tornat. Doncs mira, li va dir el rei, fent això, has fet que la maledicció se n'entornés enrere. Ara aquest castell ja no és maleït, perquè aquell que havia caigut a trossos n'era el dimoni. I ara d'aquesta manera se n'han tornat i no tornarà mai més. I fill meu, va dir el rei, tu, Pere, et casaràs amb la princesa, perquè te l'has ben guanyada, perquè has fet fora la maledicció. I en Pere es va casar amb la princesa, guapa, guapa, guapís. Bé, no sé si era guapa, però era princesa, era molt, eh? I vet aquí que en el casori hi varen convidar a tothom, hi va anar, eh? I els amics d'en Pere li varen dir, què, que saps què és la por, ara ja? I en Pere va dir, no, jo em caso amb la princesa, però encara no sé què és la por, no ho sé pas, eh? I es varen casar, el casori, el convit, i després va venir la nit, varen fer un ball, i després del ball se'n varen anar a dormir la princesa i en Pere. I estaven enjugassats estaven, i cansats, eh? I ara jugaven a cuit amagant allà a l'habitació, i al capdavall en Pere, oi, estic cansat, princesa, adormim-nos d'una vegada. I la princesa riallera li va dir, sí, dormim. I en Pere, de seguida, es va estirar, es va tapar i es va dormir. I tot d'una es va despertar amb un espant dels grossos. Vet aquí que la princesa, que no tenia son i tenia ganes de jugar, va agafar una galleda d'aigua freda, glossada, i li va tirar pel damunt d'en Pere, de la cara d'en Pere. I en Pere, quan li va arribar l'aigua a la cara, de seguida, ai, què passa? Ai, quina por que ha estat! Què ha estat això? I la princesa li va dir, que has tingut por, si només era aigua. I en Pere sí, havia tingut por. Va estar tan content de tenir por va estar tan content que es va abraçar la princesa i varen viure feliços per sempre més. I qui no s'ho vulgui creure que ho vagi a veure, perquè varen ser tan feliços que varen menjar això, anissos.
0: Gràcies, Albert Estengra, per transportar-nos un cop més amb les teves històries. I ara preparem la cullera musical, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui, Lluís Maria Panyella i la cançó La bicicleta.

0: la Gresca, grup sorgit del dissol grup de folk, i a partir de l'any 1979 va començar a fer d'animador en solitari, participant a partir de l'any 1980 del conegut col·lectiu Cinc Dits d'una Mà, i d'ençà l'any 1989 participa del duet La Bicicleta. Va participar en el mític programa de ràdio Mainada, que dirigia l'Enric Frigola, de l'any 1990 al 1994. Feia i dirigia el programa de televisió Vet Aquí a Televisió Clot de BTV, Canal 39, i ara porta 11 anys fent i dirigint el programa Yupi Iaia de Ràdio Pineda. Ha publicat gravacions com Fol de Camp, el llibre CD Bon Nadal, entre d'altres. També va publicar l'any 1995, juntament amb la Maria Josep Hernández, la primera biografia d'en Xesco Boix, Xesco Boix, un amic, un mestre, editat per Raima l'any 1995 a la col·lecció Paideia número 27, i l'any 2009 la segona biografia d'en Xesco Boix, Xesco Boix, Història de la nostra història, publicat per l'Abadia de Montserrat. De l'any 2009 al 2014, el CAT va participar al Tradicionarius a les seves matinals folk amb el grup Ara va de bo. També ha actuat al Cosmo Caixa en diversos cicles d'estiu amb els espectacles L'Arbre Generós, La Lluna a la Pruna i Medi Content. En Lluís Maria Panyella sempre ha entès la cançó com una eina de lluita pel redreçament de la nostra cultura i la normalització de la nostra llengua. És el creador d'una cançó molt coneguda, popularitzada per en Xesco Boix, que és la que ara escoltarem, La Bicicleta.
1: Vista des de dalt és una creu.
2: Vista al costat, unes ulleres.
1: Corre i corre per tot arreu.
2: Però compte, que si caus et pots trencar tres costelles.

0: Hem escoltat La bicicleta d'en Lluís Maria Panyella.
1: Moltes gràcies, Noé Ribas.
2: Festa, festa!
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions d'avui mirant ben amunt. Arriben les històries de gegants, amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró. Avui viatjarem fins al Baix Llobregat.
3: Festa, festa.
4: Històries de gegants.

0: amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
1: Els gegants de Sant Boi nasqueren de la mà de l'imatger Toni Mujal de Cardona l'any 1990, tot aportant d'aquesta forma la creació d'una colla gegantera per tal de promoure a la població el coneixement del món geganter i de la cultura popular del nostre país. La colla gegantera, a més de realitzar sortides fora de la població, també hi participa activament als diversos actes locals que s'organitzen al llarg de l'any, com per exemple la Festa Major de Sant Baldiri, el mes de maig, la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, o la Fira de la Puríssima, el novembre. La parella de gegants de Sant Boi són dos personatges molt identificatius per a la vila. El gegant s'anomena Baldiri, en honor al Sant Patró, i representa el marquès de Marianao, actualment un barri de Sant Boi. Segons es comenta, aquest senyor vingué de Cuba amb una gran fortuna, tot fent-se construir el Palau de Marianao, donant-li una certa semblança als que es podien trobar a l'illa en aquella època. La geganta Ramona, en canvi, representa una pubilla de Sant Boi, tot duent en una mà un cistellet de pomes en record dels antics conreus de pomeres que hi havia a la vila, i a l'altra mà d'un mocador brodat amb el seu nom. El nom de Ramona ve donat per l'altre patró, Sant Ramon, en aquest cas passat al seu femení. L'any 1992, la família creix amb la incorporació d'en Ramon, un gegantó que representa un jugador de rugbi de la Sant Boiana. Cal recordar que aquest esport és un dels més arrelats a Sant Boi. Ja entrats al nou mil·lenni, concretament l'any 2003, s'estrena la Laieta, que representa la filla d'en Baldiri, la Ramona, i vol homenatjar amb el seu nom a les àvies del poble, moltes de les quals es deien així. El 2008 s'estrena un nou gegantó, en Sambo, que representa un personatge històric del conegut Club de Futbol Sant Boià. Actualment, els gegants de Sant Boi es poden veure en exposició permanent a Can Massalleres.
2: Moltes gràcies, Nico Alonso i Berta Miró. Sempre és un plaer conèixer la història dels nostres gegants. I amb la imatge de les figures de Sant Boi del Llobregat, aquest Festa Festa número 2654 va arribant al seu final.
3: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de tots els col·laboradors i col·laboradores que han participat en el programa d'avui. Són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso i la Berta Miró. Sense la vostra aportació, això no seria possible.
1: I per descomptat, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que la roda del programa giri, giri, giri cada setmana sense parar, a la Núria Pasqual, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara pareu atenció a l'agenda perquè tenim una recomanació imprescindible. El dilluns dia 5 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona tindrà lloc un concert excepcional del cicle de Cobla Barcelona. És un espectacle titulat Obres de dues cobles, amb la participació de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Cobla Marinada. És una cita imprescindible per als amants de la música de cobla.
1: I ara sí, marxem, però ho fem amb la millor música que nosaltres us podem oferir, que sempre us oferim. Doncs música de cobla i sardanes. Us deixem amb la sardana Trocs, una composició de Jesús Ventura interpretada per la Cobla Mil·lenari i la Cobla Sant Jordi, és a dir, estem parlant d'una sardana a dues cobles, sota la direcció del mateix mestre Jesús Ventura.
0: Que passeu una bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
1: A reveure!

0: Finalitzem l'espai musical 35.
1: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 92%.

0: begins.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 91%.